que ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: escriuré que sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies.

0: Rap Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de Rap 107. Si us acabeu d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts camí ara cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dijous d'aquest 15 d'octubre de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre hores d'ara ens diu que tenim a Parets del Vallès una temperatura que ha baixat respecte a les que teníem ahir. Aquesta mateixa hora teníem gairebé 17 graus i mig, 18 aproximadament, i hores d'ara el nostre termòmetre ens està marcant 14 graus i mig, han baixat. No és que faci fred, però algun grauet sí que s'ha notat. La humitat al 89% i la pressió atmosfèrica a 1.011 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem una nova horeta a Rap Matí, i a partir d'ara ja ho sabeu, a més de tota la bona selecció musical, també incorporem la informació puntual i en directe a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a Rap 107.

0: Avui és dijous, és 15 d'octubre de 2026. Hem de dir que avui el sol ha sortit a les 8 hores 3 minuts i es pondrà exactament a les 19 hores i 10 minuts. Felicitem aquelles persones que avui celebrin el seu santoral. Avui es celebra la festivitat de Santa Teresa de Jesús i Sant Bru. Per tant, felicitats. I en quant a aquells apunts savis que recull la nostra agenda i que repassem a diari a ratmatí, per exemple, avui ens ve a parlar d'en Yom Kippur, que és la festa del perdó jueu. Se celebra 10 dies després del cap d'any jueu, amb dejuny i acte de penediment. Aquest any s'escau exactament en aquesta època de l'any, tot just fa 15 dies. Cada any s'escau en unes dates diferents, el Yom Kippur. I també l'agenda avui ens porta a parlar dels repel·lents orgànics. Anem a parlar de que hi ha unes certes verdures que no agraden gens als insectes. Us sabíeu això? Per exemple, l'all, la ceba, el tabac, el pebrot picant o fins i tot l'ortiga. Podem posar qualsevol d'aquestes verdures a macerar en 3 litres d'aigua durant tot un dia. Deixem reposar el líquid que ens resulta durant un dia i després el podeu polvoritzar sobre les plantes del vostre hort, del vostre jardí. Us anirà molt bé per lluitar contra la mosca blanca o el pugó, sobretot. Són aquests repel·lents orgànics i naturals, lògicament. I l'agenda també ens recorda que les castanyes arriben al final de l'estiu i ve molt de gust de menjar-ne amb els primers freds, encara aquest any doncs han sigut una mica més tardorenques. És un fruit sec curiós perquè té una proporció alta d'aigua, fins al 50%, d'un-hi-do. A partir d'ara serà una bona època també de menjar castanyes. Ja que abans parlàvem dels repel·lents orgànics, sabíeu que hi ha insectes que poden viure a terrenys molt alts? És el cas d'algunes aranyes petites o les puces que s'anomenen puces de la neu, que viuen als cims de l'Himàlaia. I acabem amb aquella frase tan sàvia i real que diu: una llonganissa porta una altra. Apunts interessants, saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem a diari a RapMatí.
1: Cada dia, de 8 a 1, RapMatí, a Rap107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que a hores d'ara tenim 3 accidents actius que tallant la calçada. El primer ha estat a la AP7 entre Garrigues i Bàscara en direcció França i que obliga a obrir un desviament per la sortida número 40 deixant uns 4 quilòmetres i mig d'aturades en sentit nord. També tenim la calçada tallada a la AP7 a causa d'un altre accident al punt de Subirats en direcció Tarragona en sentit sud amb 6 quilòmetres de congestió. També a la N2 es talla la calçada per un tercer accident, en aquest cas a Fornells de la Selva, en dos sentits de la marxa. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara, doncs, també tenim retencions habituals força intenses en tots els voltants i accessos de Barcelona. Cua, sobretot, però, que arriben des del Vallès cap al nus de la Trinitat per la C58, amb congestió ja des de Sant Quirze o també pels túnels de Vallvidrera, amb retencions en l'últim 3 quilòmetres de la C16. Pel que fa a la AP7, retencions en sentit sud entre Montmeló i Barberà del Vallès i també en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. A l'altura de Parets del Vallès, la C-17 també circula amb 2 quilòmetres de retencions en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Moment de repassar els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dijous, aquest 15 d'octubre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, obre parlant del PSOE i el Partit Popular que encenen la batalla per al futur de les pensions.

El CIS català apunta que el 43% dels antics votants dels comuns s'inclina ara per Esquerra o Podemos. Altres temes de l'actualitat, les tombes sense nom dels migrants segueixen omplint el cementiri musulmà, musulmà de Ceuta. Els 27 reclamen mesures urgents a von der Leyen davant els preus disparats de l'energia. L'hivern és un dels temes importants en aquesta portada que parla de com succeiran aquesta pujada de preus aquesta tardor-hivern 2026.

aquesta línia també es parlen d'aquests preus disparats de l'energia, dient que l'hivern serà difícil en algunes indústries i en algunes famílies, segons admet també el comissari d'Energia. Barcelona vol comprar locals del centre amb la taxa turística per afavorir el comerç de proximitat. El consistori va ingressar 148 milions d'euros a través d'aquest tribut el 2025. La iniciativa pretén evitar el tancament del comerç local per oferta per al turista. La indústria digital llança una web contra l'spam telefònic per saber quina empresa truca. La plataforma Soyo complementa la nova norma que des de dissabte obligarà a les trucades comercials a identificar-se amb un número 400.

L'escalada de la guerra a Yemen agreuja la crisi humana més oblidada del planeta. La meitat dels 200.000 desplaçats pels combats són menors. La població tem els UTIs per el seu caràcter repressiu. Costa Rica adopta el model penitenciari de Bukele amb la inauguració d'una nova megapresó. Amb capacitat per a 5.000 reclusos, el govern de Laura Fernández presenta el CACO com una fita històrica per fer front al narcotràfic. Que en l'àmbit internacional, el canvi climàtic i el Niño van elevar fins a la màxima categoria l'explosiu huracà Polo. I l'ICE, que ha arrestat el doble de nens aquest any comparat amb l'any anterior. En total, més de 8.500 menors han estat detinguts per l'ICE durant el segon mandat de Donald Trump. En Economia i del País parlem de la REC que prohibeix a les elèctriques aturar les seves centrals per manteniment davant el fort estrès d'aquest sistema. L'operador denega desenes de sol·licituds d'aturades per manteniment per al pròxim any i els emplaça a reprogramar-les. Els sindicats corporatius donen l'esquena a la vaga general per la vivenda. I també avui es parla de l'AMO, o en aquest cas la persona que organitza tot el fet de Vega Sicília, que redueix vendes i beneficis en un any de caiguda del seu negoci vitivinícola. Deixem el País, al punt avui, obre portada parlant del Tribunal de Comptes que rendeix i aplica l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta d'encausats pel procés. Reaccions a la sentència del TDC. Artur Mas diu que ho celebra i Esquerra apressa a aplicar l'amnistia a la resta de causes. També parlem avui de Parlon, que assegura que els Mossos estan preparats per protegir Puigdemont si torna a Catalunya. El PSC baixa, però tornaria a guanyar. Esquerra i AC es disputen al segon lloc. I Junts puja. El primer CIS de

0: La precampanya dispara el PSOE a les generals i obtindria el 34% dels vots. Nova concentració ahir de pagesos i tractors a Barcelona per protestar per l'alça dels preus, entre altres també reivindicacions. Parlem de la jutgessa del cas Antic, que cita a declarar Miquel Roca com a testimoni per la fundació de l'empresari. El Premi Planeta celebra la 75a edició amb un nou rècord de participació. El delegat del govern demana a la policia que investigui la seva actuació en la vaga de la Complutense. El Suprem confirma les condemnes de Valós i Coldó en desestimar els incidents de nulitat. I Donald Trump que anuncia que els Estats Units preparen una exploració massiva de petroli i gas a Groenlàndia. El mercat dels electrodomèstics i els equips industrials també és notícia avui al Punt Avui. La primera meitat del segle XX va ser la de la implantació i popularització dels electrodomèstics arreu del món, començant pels Estats Units. Catalunya va arribar a tenir una indústria d'electrodomèstics molt potent, de la qual avui queden alguns pocs fabricants molt consolidats. La Vanguardia i els seus titulars són de primera plana. De la crisi migratòria, Sánchez preparat per un enfrontament amb Meloni en el Consell Europeu. Si parlem d'educació, protesta massiva i càrregues policials el primer dia de vaga dels professors de Madrid. Seguretat. La policia va agafar el lladre del Barça després de, en aquest cas, lluir-se o fer una mica d'extrapolar el que havia fet al parlar dels rellotges dels jugadors. Els Mossos destaquen que els assaltants van desenvolupar una activitat frenètica. Els Mossos detenen a un dels caps dels lladres de les cases dels futbolistes. Als Estats Units, Donald Trump impregna la seva campanya d'imperialisme sobre Groenlàndia i Canadà. De la guerra a Europa, milers de russos fugen abans de que l'exèrcit pugui reclutar-los. Cimera a Brussel·les. La Unió Europea està mirant nous instruments per armar-se davant les pràctiques comercials de Pequín. Parlem també avui del Saló Nàutic de Barcelona, que afronta una edició marcada per la transformació. I en seguretat vial, La Vanguardia parla de les motos que copen el 6% dels viatges a Barcelona, però suposen el 54% dels morts, malauradament, en sinistres. I a València, la Comunitat Valenciana, la jutgessa de la Dana cita els alcaldes d'Albal, Catarroja, Benetúser, Alfafar i Massanassa. Acabem fent un cop d'ull als titulars que destaquen a la portada del Periódico de Catalunya. Aquest obre la primera plana parlant del Tribunal de Comptes que amnistia la responsabilitat comptable de l'1 d'octubre. La consellera absol Puigdemont, Mas i els altres 33 encausats al no haver-se acreditat l'ús de fons europeus. Com a més breus, ja demana a la Unió Europea afrontar la crisi de l'habitatge i activar les ajudes agrícoles. Uns 2.000 agricultors es van manifestar ahir a Barcelona. Segons un estudi europeu, el 31% d'estudiants asseguren que no encaixen a la seva universitat. El jutge del cas Andic crida a declarar Miquel Roca com a testimoni. L'arribada d'una dana amenaça de provocar alerta en noves pluges. El cost de la vida passa a facturar a Trump entre els seus votants. Els Estats Units amenacen amb taxes als vaixells espanyols. 9 empreses europees d'armes han patit atemptats atribuïts a Rússia. A Barcelona, els empleats del bus del TMB desconvoquen la vaga després d'un preacord. I acabem parlant de salut física i mental. Els trastorns mentals greus escurcen l'esperança de vida entre 15 i 20 anys, segons una investigació britànica. són els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dijous, aquest 15 d'octubre de 2026. 19 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: Tot el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Moment a Rap Matí de fer un cop d'ull al temps. Sona abans a la previsió meteorològica. Sembla que la calor atípica es desinflarà aquest dijous 15 d'octubre, molta més humitat i sol mig apagat. Els ulls ara posats al cap de setmana, tot i la incertesa, podria arribar un episodi de pluja abundant i general que s'allargaria fins a l'inici de la setmana vinent. La previsió del temps per aquest dijous 15 d'octubre manté la calma i l'estabilitat amb la presència de força intervals de núvols baixos, sobretot concentrats a primera hora del dia i al tard. Més sol al migdia en una jornada menys càlida. La mirada és al cap de setmana, ja que hi ha un possible episodi de pluja abundant a moltes comarques acompanyat d'un temporal marítim de llevant. Pocs canvis, però possible episodi de pluja intensa a la vista. Es manté l'estabilitat, però alhora el flux de vents marítims. Això farà que continuïn sent probables els intervals de núvols baixos, així com les boirines matinals, més sol durant les hores centrals del dia. Mínimes amb pocs canvis i encara més suaus de les habituals per a mitjans d'octubre. Màximes amb tendència a baixar un parell de graus. En aquest sentit, serà difícil arribar als 25 graus. Una situació que es repetirà de cara a divendres, però que podria canviar de manera radical a l'inici del cap de setmana, 17 i 18 d'octubre. L'arribada d'un embussament d'aire fred en altura amb la combinació de vents de llevant al litoral amb un mar mediterrani sobreescalfat, encara amb 24 i 25 graus, podria portar-nos un episodi de pluja localment abundant i general. També notarem un estat de la mar cada vegada més enrabiat i més mogut. Mirem una miqueta més enllà. Inici d'un descens progressiu de la temperatura. La temperatura iniciarà un clar descens a partir del migdia i tarda de dissabte 17 d'octubre. Fins aleshores, més suavitat de l'habitual i poca sensació de tardor. Serà llavors, entre diumenge i l'inici de la setmana vinent, que l'arribada d'una massa d'aire més freda farà que haguem de recuperar la màniga llarga i alguna jaqueta fins i tot una miqueta més gruixuda. Un cop d'ull al temps, són abans de la previsió meteorològica i en aquests moments, als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre a hores d'ara s'acosta als 15 graus i mig, la humitat al 84% i la pressió atmosfèrica a 1.011 hectopascals. Són 8 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de Rap Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: Rap 107. Notícies.
2: El govern de Parets ha demanat novament solucions als problemes de soroll i de mobilitat derivats dels nombrosos festivals que es realitzen en els últims temps a la zona del circuit de Catalunya de Montmeló. Les molèsties no són noves i, segons en recorda el govern municipal, en diverses ocasions ja s'ha posat sobre la taula la necessitat que s'adoptin mesures per minimitzar l'impacte d'aquest tipus d'esdeveniments sobre el veïnat de Parets. El govern considera que la celebració de festivals i altres activitats de gran format no pot comportar que els residents del municipi hagin de suportar de manera recurrent problemes derivats del soroll, l'afluència de trànsit i les alteracions en la mobilitat habitual. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, insisteix en solucionar aquesta problemàtica i ha traslladat tant al circuit de Catalunya com també a l'Ajuntament de Montmeló les queixes per les molèsties acústiques i de mobilitat que ocasionen els nombrosos esdeveniments celebrats a la zona. Escoltem l'alcalde.
3: Com a alcalde, em toca defensar, sobretot, les queixes i les reclamacions que en fan tots els ciutadans. També el soroll dels motors també és una de les queixes. No només els dels festivals que periòdicament es realitzen, sinó també els del motor. Així ho hem fet arribar diverses vegades, tant als circuit com a l'Ajuntament de Montmeló, n'hem estat parlant alguna vegada. Últimament proliferen molt més les actuacions a fora del circuit que les habituals del circuit. Ens trobem com en un mes com aquest mes d'octubre que hi haurà 3 caps de setmana que es fan. I jo, com no hi he començat dient, no em toca, i a més ho faig a gust, perquè sense escoltar les reclamacions ja ho hem fet arribar fa temps, quan es va començar a fer la modificació del pla director del circuit, que un dels temes capdals era el problema dels sorolls.
2: La situació tornarà a posar-se de manifest aquest mes d'octubre, durant el qual estan previstos 3 festivals al circuit, a la zona de Can Guitet. Davant d'aquest escenari, i arran també de les reiterades queixes expressades pel veïnat, el govern municipal de Parets insistirà en la necessitat que es prenguin mesures per solucionar aquest problema. Escoltem l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, parlant d'aquest tema.
3: Sorolls i mobilitat, les dues coses. Però el de soroll és molt dolorós i molt gravós pel municipi de Parets, pels veïns i veïnes. Són les queixes més constants que rebo. Per tant, quan hi ha aquests festivals multitudinaris que duren un munt d'hores, a vegades més d'un dia, doncs no em queda més remei que tornar a fer arribar, i el faré arribar novament, tant a la direcció del circuit com a l'Ajuntament, a l'alcalde de Montmeló, aquestes queixes dels nostres veïns i veïnes del poble, i demanar-los, sisplau, que tant uns com els altres hi posin les mesures que venim demanant des de fa temps per reduir aquest soroll. I també el circuit, evidentment, això és bastant més tot el tema de mobilitat. Aquí possiblement tindrem que involucrar també a carreteres de la Generalitat perquè ens donguin alguna sortida alternativa, no que eliminin, però que hi hagi alguna alternativa més de mobilitat pel circuit.
2: Els macroconcerts a la zona de Can Guitet, als entorns del circuit de velocitat, al circuit de Catalunya a Montmeló, no generen unanimitat ni al poble ni als pobles veïns. En aquest cas, a Parets ja fa temps que s'han mostrat disconformes amb els problemes que generen, tant per les conseqüències en la mobilitat, però especialment per les molèsties que genera la música elevada de nit i matinada. Ara, el govern de Parets ha demanat novament solucions als problemes de soroll i mobilitat derivats d'aquests nombrosos festivals que es realitzen a la zona del circuit de Catalunya de Montmeló, a la zona de Can Guitet.
1: Rap 107. Notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a Rap 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, Rap Matí. Rap Matí.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: L'Associació Parets contra el Càncer organitzarà el pròxim divendres 23 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda i a la Sala Serra Cooperativa, dues activitats amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama. El programa inclou a les 6 de la tarda un taller de cura del sòl pelvià, a càrrec d'Inés Nissa, que és instructora oficial, i tot seguit una xerrada sobre medicina integrativa en oncologia, a càrrec de Núria Gisbert, que és llicenciada en medicina i cirurgia i màster en medicina integrativa. Recordem que el dia 19 d'octubre se celebra el Dia Mundial del Càncer de Mama i l'Associació Parets contra el Càncer cada any organitza activitats per recollir donatius per aquesta causa, com la posada de llaços rosa. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació Parets contra el Càncer, la Marta García, i ella ens parla dels diferents actes que faran durant la setmana al voltant del 19 d'octubre.
2: Doncs, bueno, doncs enguany ja estem també, ja tenim tot preparat per una mica, doncs, per la Setmana Internacional del Càncer de Mama. El dilluns, dia 19, fem la postulació al mercat setmanal de l'Eixample i davant del Fort Calvo, i el dimecres 21 ho fem davant de, bueno, aquí al Pont de la Mandra i també al mercat setmanal. El dilluns és el dia, diguéssim, en si del càncer de mama, vale? I després, com cada any, el divendres, sempre fem alguna activitat, i aquest any el que fem, doncs, és també a la Sala Basar. Espera't, no, la Sala Serra, no, la de baix, ara no me'n recordo. Bueno, a la Sala de baix fem primer un taller a càrrec de la Inés Nissa, un taller sobre la cura del sòl pèlvic, i després ve la Núria Gisbert a fer també una xerrada sobre la medicina integrativa, vale? Ella té un màster en medicina integrativa i també ella és metge, d'acord? Aviam, sembla que ja és tot.
1: Parets contra el Càncer és una entitat d'ajut als afectats, afectades de càncer i als seus familiars, durant tot l'any realitzant diferents tallers i activitats oberts a la ciutadania. L'entitat té la seva seu a l'edifici de Corefo, a l'Avinguda Catalunya 74, a l'Eixample de Parets. Durant tot l'any fan activitats per tal de poder tirar endavant l'associació tan necessària i beneficiosa per a la societat. L'entitat ofereix a les seves sòcies de forma gratuïta serveis de fisioteràpia, presoteràpia, psico-oncologia, al servei d'una nutrició i el servei de podologia, una entitat molt activa que té una mitjana de 1.000 visites a l'any als pacients i familiars de l'entitat amb les diferents especialistes.
3: Divendres 16 d'octubre a la Sala Basar, de 4 a 7 de la tarda, Tardeo de Benestar Emocional. Respirant la vida, retir urbà a càrrec de Caterina López. Tardeo de Benestar, aquest divendres 16 d'octubre a la Sala Basart.

0: Divendres 23 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala Serra de la cooperativa Dia Internacional del Càncer de Mama. So please, please, please. Parets contra el càncer organitza a les 6 de la tarda un taller de cura de sol pelvià a càrrec d'Inés Nissa. I després una xerrada de medicina integrativa en oncologia amb Núria Gisbert. Divendres 23 d'octubre, Dia Internacional del Càncer de Mama.
1: La pròxima setmana, dilluns 19 d'octubre, començaran les sessions informatives de la campanya de l'esporga de l'arbrat viari a Parets del Vallès. Es faran dues sessions amb veïns i veïnes del barri antic el dilluns dia 19 d'octubre a les 7 de la tarda i a la sala d'exposicions de Can Rajoler i el dimecres 21 d'octubre a les 7 de la tarda al Casal Sant Jordi. Sessions amb l'objectiu de presentar els criteris a seguir en aquesta campanya de l'esporga d'enguany i respondre a les preguntes de la població sobre aquest tema. Personal qualificat realitzarà tasques d'esporga tant en l'arbrat viari, aquell que es troba situat en voreres, com dels arbres que es localitzen en els espais verds de Parets del Vallès. Aquesta tasca forma part del pla anual de manteniment de l'arbrat del municipi. L'esporga es du a terme de manera coordinada pels serveis municipals d'espai públic i les empreses adjudicatàries. Els arbres viaris, els treballs de poda inclouen la retirada de branques mortes o malaltes, la lleujament de la copa dels arbres per evitar que entrin en contacte amb les línies elèctriques i altres infraestructures, així com la millora de la visibilitat i l'accessibilitat a les zones públiques. L'esporga de l'arbrat viari de Parets s'estén durant els mesos de novembre, desembre i gener i es planifica de manera que generi el mínim impacte possible sobre la mobilitat i les activitats quotidianes de la ciutadania. La pròxima setmana, dues sessions informatives sobre aquesta campanya de l'esporga oberta a tota la ciutadania. Recordem, dilluns 19 d'octubre a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions Can Rajoler per l'arbrat de la zona del barri antic i el dimecres 21 d'octubre també a les 7 de la tarda i en aquest cas al Casal Sant Jordi pels veïns de la zona de l'Eixample. Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939 al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres de 3 a 8 del vespre i els matins de dijous i dissabtes de 10 a 2:15 del migdia.

Divendres 13 de novembre a 6:45 de la tarda, sessió d'astronomia a l'Escola de la Natura. Podrem veure l'audiovisual Coneix el sistema solar i observarem Saturn. Inscripcions al web escolanatura.parets.cat.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1, et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: Parlem de la formació que programa l'ESLOP, el Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès, per aquest mes d'octubre. Formació i tallers. D'una banda, hem de parlar del procés de selecció i les competències. És una formació, un taller, per preparar-se per defensar el teu capital competencial. Aquesta formació anirà a càrrec de Carlos Villa, que és coach expert en talent, desenvolupament personal i selecció per competències. S'impartiran els dies 19, 20 i 21 d'octubre, al llarg de 3 sessions, en horari de matí, d'un quart de 10 del matí a un quart de 2 de la tarda, i s'impartirà a les dependències de l'ESLOP, igualment que es farà també un altre curs, una altra formació sobre preguntes trampa en una entrevista de feina. Comunica el teu discurs al teu favor. En aquest cas anirà a càrrec de Verónica Soto, que és coach i experta en comunicació i entrevistes de feina. Aquest taller curs s'impartirà els dies 26, 27 i 28 d'octubre, també al llarg de 3 sessions, i en horari de matí d'un quart de 10 del matí a un quart de 2 de la tarda i a l'ESLOP. Els requisits és ser usuari o usuària de l'ESLOP, i podeu trobar més informació i fer les inscripcions a través del web www.parets.cat/formació-ESLOP, i també podeu demanar informació al telèfon 93 573 88 96. Recordeu que l'ESLOP està situada al carrer La Volta número 2, planta primera, local 1. Són tallers totalment subvencionats per l'Ajuntament de Parets i la Diputació de Barcelona.
2: Dijous 15 d'octubre a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, homenatge al president Lluís Companys. Hi haurà manifests, parlaments i un recital poètic. El dijous 15 d'octubre, homenatge al president Lluís Companys a la plaça de la Vila.

0: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
1: El govern de Tres a Parets del Vallès té previst congelar impostos, taxes municipals i preus públics de cara a l'any vinent, al pròxim exercici 2027. L'equip de govern iniciarà en les pròximes setmanes converses amb la resta dels grups municipals de l'oposició per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals de 2027. Vam parlar amb l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, i ens parlava d'aquesta proposta de mantenir sense increments la fiscalitat local per segon any consecutiu.
2: I pressupostos, doncs, estem en una fase que començarem. Nosaltres hem començat a recaptar els serveis de tots els nostres serveis ja dades i que començarem una ronda de treball amb les forces polítiques perquè creiem que, com a mínim hem de tenir uns pressupostos aprovats que ens permeti donar i continuar mantenint els serveis, com a mínim això, continuar mantenint els serveis a la població. Els serveis que també s'encareixen, s'han encarit al mateix nivell que abans parlava de lo que s'estarà encarint la vida per tots nosaltres, no?
1: El govern municipal de Parets ha decidit no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per a l'any vinent. Arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida, l'equip de govern ha pres la decisió de congelar taxes i impostos al 2027 per alleujar l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per a la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, el conegut IBI, que Parets manté com un dels més baixos a la comarca.
2: Quan parlo d'ordenances, què és això, eh? Són els pressupostos, què pujarem, què se'ns encarirà la vida l'any que ve. Doncs tenint en compte que portem un any molt bo i ja veníem d'anteriors. No s'ha disparat només pel problema d'Iran i per aquesta nova tendència global que hi ha de governs d'ultradreta que tenen en compte molt poc en compte la democràcia i les necessitats de la població. Doncs se'ns ha encarit molt el tema de la benzina, se'ns han encarit els aliments, se'ns ha encarit l'energia, se'ns ha encarit el gas. Bueno, en general se'ns ha encarit la vida i els sous no s'incrementen al nivell d'aquest encariment. Ojalà poguéssim patir un increment de sous del 20 o del 30%. Jo crec que això permetria doncs, equilibrar els ingressos amb la despesa que patim les famílies. Dic tot això perquè el govern actual ens hem plantejat no incrementar impostos per l'any que ve. Serà una petita ajuda i crec que poguent-ho fer, i ho hem valorat el govern actual, doncs de congelar els impostos i no incrementar aquests impostos per l'any que ve.
1: Pel que fa als pressupostos, està previst que en les pròximes setmanes l'equip de govern iniciï una ronda de converses amb la resta dels grups per aprovar-los. La mesura donarà continuïtat a la congelació aplicada també durant el 2026 i, segons l'executiu, busca alleujar l'economia domèstica de paratans i paratanes davant l'augment del cost de la vida dels darrers mesos. Entre les principals mesures hi ha la congelació de la taxa de recollida de residus, que es mantindran als 250 euros anuals, i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles l'IBI. El govern municipal destaca que Parets manté un dels tipus de l'IBI més baixos de la comarca. També es mantindran les tarifes actuals d'altres serveis municipals, com per exemple la retirada de vehicles, que actualment té un cost de 137 euros per a ciclomotors, motocicletes i turismes, i de 191 euros en el cas de les furgonetes.
3: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4 euros i mig. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAM Matí.
1: Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, la plaça Doctor Trueta de l'Eixample va acollir el passat dissabte al migdia un concert de la banda Lullaby, que va animar la jornada amb versions de pop i de rock, un acte que va estar organitzat per l'associació Suficientment, formada per persones amb experiència pròpia en salut mental. L'entitat treballa per donar resposta a les necessitats de la comunitat del Baix Vallès i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per trastorns de salut mental. Escoltem la cantant del grup Paratà que va participar en aquest acte, Lullaby, la Noé Ruiz.
2: Doncs mira, el grup, no sé si són ja 5 o 6 anys, la veritat és que no em porto ja el compte, però va néixer d'una idea molt, molt petiteta, que començàvem fent una cosa molt acústica i a poc a poc es van anar incorporant guitarres, i la veritat és que la idea del grup en si va canviar, perquè van començar amb balades i cosetes així molt tranquil·les, i ara estem en un altre, en un altre lloc. Però va ser molt natural i va ser poquet a poquet. Doncs mira, sobretot fem pop-rock, fem cançons molt, molt conegudes, molt, intentem que siguin molt ballables i molt de festa, tot i que tenim alguna una miqueta més així per agarrar-se bé també, hi ha alguna, però influències, jo diria que depenent de qui li preguntes a la banda. Les meves són molt, molt del pop, són molt de, per exemple, tenim cançons de l'Eiva, de Queen, que a mi, no, però bueno, el Queen té una miqueta aquí de pop-rock, i segurament si li preguntes al Padilla et dirà que és més jazz, i a les guitarres te diran que és més rock and roll. Crec que això és el maco, que cadascú té les seves influències i intentem com fer-les caminar totes juntes.
1: La plaça Doctor Trueta de l'Eixample es va omplir de música el passat dissabte 10 d'octubre amb el grup local Lullaby, un concert per donar suport a la salut mental organitzat per l'associació Suficientment. Escoltem un altre dels components de Lullaby, en Padilla, que recordava que la banda ja fa més de 6 anys que es va crear.
3: Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Aquí estem per donar-lo tot avui. Bueno, el grup va començar pràcticament fa 6 anys, em sembla. 6 o 7 anys. I vaig conèixer jo a Noelia, que és la cantant, Noé Ruiz, i, bueno, va ser una coincidència de veure'ns en un bar aquí a Parets,

0: que n'hi havia un piano, un calaix flamenc, i estava cantant ella amb un amic nostre, Ivan Briceño, i jo, pues, com sempre estic a tot arreu, em vaig apuntar a tocar amb ells, i bueno, sonava la cosa bé i van decidir en qüestió d'uns mesos de formar una banda de covers dels 80, 90 i tal, i així va començar la cosa. Amb Noelia, després han vingut més músics, s'han anat alguns també, i ara la formació pues, està ja al 100%.
1: L'associació Suficientment és una entitat sense ànim de lucre formada per persones amb experiència pròpia en salut mental i familiar. Se'n neix per donar resposta a les necessitats comunitàries del Baix Vallès i per defensar els drets, la dignitat i el benestar de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. Té la seva seu al Centre Cívic de Camp Antiqueta, Mollet del Vallès. Són una associació compromesa amb la salut mental comunitària i treballen des del respecte, la sensibilitat i la proximitat, oferint suport orientat i espais de trobada per a persones que viuen amb un trastorn mental i per als seus familiars. El grup musical de Parets Lullaby van col·laborar amb ells aquest passat en dissabte 10 d'octubre a la plaça Doctor Trueta de l'Eixample amb aquest concert que van fer obert a tothom de versions de pop i rock.

0: El passat 5 d'aquest mes d'octubre va començar la nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid, campanya que durarà fins al 31 de març de 2027. Aquests dies ja han començat a vacunar-se les persones amb alt risc de contagi. Això permet adaptar millor aquesta temporada llarga, adaptar millor l'estratègia de la situació de l'epidèmia en cadascun dels virus. Durant la campanya, els grups de risc que tenen indicades totes dues vacunes les rebran de manera simultània. Una campanya que s'adreça, com dèiem, especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions i pateixen tant la grip com la Covid, ja siguin persones grans, embarassades, infants de 6 a 59 mesos o persones en condicions de risc, per exemple. Alhora, també es recomana a les persones o als grups que poden transmetre la grip a persones en situació d'alt risc, per exemple, els professionals de la salut, que també es vacunin. Hem parlat amb l'infermera de l'equip d'atenció primària del Cap Parets, l'Anna Rosenda Manzaneda, i ella ens en parla d'aquesta campanya de vacunació 2026-2027, que ja ha començat amb la seva primera fase.
1: La campanya l'organitzem en fases. Primer, clar, es vacunem a partir del 5 d'octubre a persones majors de 80 anys, sobretot les que estan a residències, també bueno, gent menor de 80, entre 60 i 80, que igualment estan a residències, persones que també es fa ja una atenció domiciliària per la seva malaltia i bueno, també embarassades, infants, personal sanitari. Després fem una altra fase, ¿vale? Això es va solapant, però comencem per prioritat. Llavors la segona fase ja seria a partir del 26 d'octubre i ja bueno, persones de majors de 60 anys, amb condicions de risc, també podrien vacunar-se, ¿vale? Més que res perquè anem rebent les vacunes i clar, no tenim per tots alhora. Hem d'iniciar amb qui té més risc i després fem distintes fases. Llavors, sobretot, he de dir que a partir del 16 de novembre es podrà venir al CAP directament sense cita per vacunar-se qui encara no estigui vacunat.
0: Les persones que tenen recomanada la vacunació s'han de posar la vacuna cada any perquè el virus que produeix aquestes infeccions respiratòries pateixen mutacions i perquè la immunitat generada prèviament va disminuint amb el temps. Vacunar-se és vital per reduir la transmissió d'aquestes malalties i per prevenir-ne les seves complicacions. La infermera del Cap Parets ens ho explicava.
1: Hem de pensar que els virus bueno, funcionen d'una manera que intenten traspassar les barreres que posem, sigui amb vacunes, sigui no, de la immunitat del nostre propi cos, i per això els virus van canviant, van fent mutacions, i per això cada any el que es fa és mirar no, quina soca és la que ha circulat més, i llavors d'aquesta soca es fa la vacuna, perquè no, intentem apropar-nos més al virus exacte que tindrem aquest any.
0: La campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid-19 s'ha desplegat de manera esglaonada amb les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants, personal sanitari i sociosanitari.
1: Hem de pensar que l'impacte no, d'aquestes dues malalties al sistema sanitari, a les persones que les pateixen, és molt fort, especialment les més vulnerables. Per aquest motiu, els objectius són reforçar la protecció d'aquestes persones que són de risc, ¿vale? I també del personal sanitari, sociosanitari, embarassades i tothom que es pugui beneficiar, perquè bueno, així reduirem la morbilitat i la mortalitat que produeixen aquestes malalties i contribuir a disminuir-ne l'impacte també la pressió assistencial.
0: No és el mateix patir una grip que un refredat. La principal diferència entre la grip i el refredat és la intensitat i la forma d'aparició dels seus símptomes. La grip apareix de manera brusca i comporta febre alta i dolors musculars, mentre que el refredat comença de forma gradual, amb molèsties lleus centrades al nas i a la gola. Conèixer la diferència entre la grip i el refredat és important perquè en determinades persones les complicacions de la grip poden ser greus. En el refredat les complicacions són menys freqüents i els símptomes es mantenen menys temps. L'infermera del Cap Parets, Anna Rosenda Manzaneda, ens detallava precisament les diferències entre la grip i el refredat i cal tenir present i en compte.
1: Hi ha diferències importants. La grip pot provocar una malaltia molt més intensa que un refredat i pot donar lloc a complicacions, especialment en aquestes persones vulnerables. Llavors, clar, un refredat acostuma a ser més lleu, normalment no provoca febre o potser apareix una febrícula durant uns pocs dies, no? Potser estàs 3 dies malament, després comences a millorar i en total potser és una setmana. En canvi, la grip acostuma a trigar més en començar a notar una milloria. Potser estàs una setmana completa amb febre i tens tos que pot afectar, no? Pots sobreinfectar i fer una pneumonia, pots acabar ingressat inclús a la UCI, no? En persones que són més vulnerables. Això un refredat no ho fa.
0: Estem a la fase de vacunació contra la grip i contra la Covid, en la fase dels grups amb més risc. A partir del 26 d'aquest mes d'octubre s'obrirà la vacunació, la resta de grups inicialment amb cita prèvia, i a partir del 16 de novembre ja es podrà anar al CAP sense una hora programada per vacunar-se. El Departament de Salut informa que les vacunes continuaran estant disponibles als centres aproximadament fins a finals del mes de març de 2027. Durant la campanya passada, 2025-2026, es van administrar a la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, a la que pertany Parets, un total de 415.290 dosis de vacuna antigripal i 249.572 dosis de vacuna contra la Covid, segons les dades del Sistema d'Informació de Vacunes de Catalunya. En total, en aquest territori es van posar 664.862 vacunes. Les dades mostren una evolució positiva en la vacunació antigripal, trencant així la tendència descendent de les dues temporades anteriors. Al Vallès Oriental, la cobertura de la grip va ser del 37,3% i de la Covid va ser del 26,2%.
2: Si vols conèixer tota l'actualitat informativa de Parets, connecta't les 24 hores del dia al web www.rap107.fm. El portal de Rap 107 t'actualitza a l'instant tot allò que és notícia. La política, els temes de societat, els esports, la cultura. www.rap107.fm, el web per estar al dia del que passa a Parets.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

Els teus ulls cavalcaven buscant un desig. Les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu

0: Divendres 16 d'octubre a la Sala Basar de 4 a 7 de la tarda, Tardeo de Benestar Emocional. Respirant la vida, retir urbà a càrrec de Caterina López. Tardeo de Benestar, aquest divendres 16 d'octubre a la Sala Basar.
1: Good times for a change. Divendres 23 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala Serra de la Cooperativa Dia Internacional del Càncer de Mama. So please, please, please. Parets contra el càncer organitza a les 6 de la tarda un taller de cura de sol pelvià a càrrec d'Inés Nissa i després una xerrada de medicina integrativa en oncologia amb Núria Gisbert. Divendres 23 d'octubre, Dia Internacional del Càncer de Mama.

Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
1: Diumenge, 18 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 premis Molière. Diumenge, 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.
2: Divendres 13 de novembre, a 6:45 de la tarda, sessió d'astronomia a l'Escola de la Natura. Podrem veure l'audiovisual Coneix el sistema solar i observarem Saturn. Inscripcions al web escolanatura.parets.cat.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets o Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
1: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
8: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
9: La millor resposta.
10: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
11: Doncs ja ho tens clar. Informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
10: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure el Palau Sant Jordi.
9: Informa't a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
12: Jo no sóc masclista, però és clar, amb aquestes fotos que penja, que després no es queixi.
13: Si justifiques el masclisme amb paròs, ets còmplice. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
14: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès. Voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
15: Divendres 13 de novembre a 6:45 de la tarda, sessió d'astronomia a l'Escola de la Natura. Podrem veure l'audiovisual Coneix el sistema solar i observarem Saturn. Inscripcions al web escolanatura.parets.cat.

0: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
1: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
0: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
1: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
0: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
1: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia a les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
0: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
1: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
0: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
1: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
0: Que no ens enredin.
2: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dijous, aquest 15 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui obrirem el nostre informatiu parlant de les dues sessions informatives que es faran la pròxima setmana, amb el tema com a eix central l'esporga de l'arbrat viari en els pròxims mesos que es durà a terme tant a la zona de l'Eixample com del barri antic. Reunions que es fan tots els anys per informar a la ciutadania i perquè aquesta aporti totes les, els neguits o preguntes que vulguin fer sobre aquest tema. Hem parlat amb el regidor de Via Pública a l'Ajuntament de Parets i ens en donarà més detalls. És un dels temes a tractar el nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Pròximament, a finals d'aquest mes d'octubre, la xarxa, la coordinadora d'entitats per la cultura catalana a casa nostra, organitzarà una mostra d'entitats. També us recordarem els actes d'aquest dijous dins l'homenatge a la presidenta Lluís Companys, homenatge a represaliats pel franquisme. Sense oblidar-nos també de que la colla de Diables Parets ha fet un canvi a la seva presidència. Hem parlat amb el president sortint, l'Òscar Pesquer, que dona pas a una nova presidenta, que també ells ens informarà. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i la punta del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a preguntar-nos qui va inventar la cadira. Doncs ho sabrem, com a nota curiosa, a la part final del nostre informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: En breu començaran les sessions informatives de la campanya de l'esporga de l'arbrat viari a Parets del Vallès. Es faran dues sessions amb els veïns i veïnes, tant del barri antic, que serà el dilluns 19 d'octubre a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions de Can Rajoler, com dimecres 21 d'octubre a les 7 de la tarda al Casal Sant Jordi. Són sessions amb l'objectiu de presentar els criteris a seguir en aquesta campanya de l'esporga d'enguany i respondre a les preguntes de la població sobre aquest tema. Personal qualificat realitzarà tasques d'esporga tant en l'arbrat viari, aquell que es troba situat a les voreres, com els arbres que es localitzen en els espais verds de Parets del Vallès. Aquesta tasca forma part del pla anual de manteniment de l'arbrat del municipi. L'esporga es du a terme de manera coordinada pels serveis municipals d'espai públic i les empreses adjudicatàries. Els arbres viaris, els treballs de poda, inclouen la retirada de branques mortes o malaltes, l'alleujament de la copa del arbres per evitar que entrin en contacte amb línies elèctriques i altres infraestructures, així com la millora de la visibilitat i l'accessibilitat a les zones públiques. Hem parlat amb el regidor de Via Pública a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, que ens parlava d'aquestes sessions informatives sobre la nova campanya de l'esporga, amb les dues sessions per a veïns i veïnes, tant del barri antic com de l'Eixample.
2: Com ja és habitual, fent dues xerrades sobre l'esporga, una a la zona de l'Eixample, una altra aquí al barri antic de Parets, i ho fem perquè és el moment doncs, on podem copsar sobretot aquelles propostes de millora dels veïns i veïnes en un exercici de transparència i participació perquè sempre es tracta d'anar millorant. No? L'any passat el balanç va ser força positiu, no només de la xerrada, sinó sobretot de l'esporga en general, i aquest any doncs, volem tornar a escoltar aquells veïns i veïnes doncs, que no estiguin satisfets del tot no?, amb el servei, que sempre és millorable, i per això les fem, per escoltar-los i, evidentment, doncs, amb els especialistes que hi són no?, i que ens acompanyen, doncs, poder donar tot tipus d'explicacions que la ciutadania requereixi.
1: L'esporga de l'arbrat viari de Parets s'estén durant els mesos de novembre, desembre i gener i es planifica de manera que generi el mínim impacte possible sobre la mobilitat i les activitats quotidianes de la ciutadania. Es demana la col·laboració de tots els veïns i veïnes i usuaris de la via pública i els espais verds per la seva comprensió. Els arbres de Parets són un element essencial per al benestar de la ciutadania, ja que contribueixen a la qualitat de l'aire, milloren l'ambient acústic i proporcionen ombra durant els mesos més calorosos. A Parets del Vallès es treballa per uns espais verds ben gestionats. Les tasques de la poda de l'arbrat viari acostumen a dividir-se en tres sectors, començant per l'Eixample, sense oblidar els arbres del Parc del Sot d'en Barriques, el barri de l'Escorxador, l'Espai Central i Cal Jardiner. Acostumen a finalitzar cap al barri Sardanet i al barri Antic. Està previst que aquestes tasques s'allarguin fins a finals de gairebé el mes de febrer, si el temps així ho permet. I durant aquest període es podaran prop de 7.000 arbres que tenim al municipi. Durant els treballs de manteniment també seran substituïts aquells exemplars que per alguna raó hagin quedat malmesos i prèviament a l'inici de la poda la policia local senyalitzarà el tancament del carrer i l'horari i la prohibició de l'aparcament dels vehicles.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Arran de la convocatòria per al 29 de novembre de les eleccions generals al Congrés dels Diputats, l'Ajuntament de Parets del Vallès ha habilitat un servei de consulta del cens electoral. Els veïns i les veïnes poden comprovar si les seves dades són correctes fins al dia 19 d'octubre inclòs. També romandrà exposada al públic la relació de meses i col·legis electorals del municipi. La consulta del cens electoral es pot dur a terme d'aquesta manera presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, ubicada a la plaça de la Vila 1, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda, i de dilluns a dijous, de 4 a 7 de la tarda, acreditant-se mitjançant DNI, passaport o permís de conduir. També es pot, en aquest cas, també es pot acceptar la manera telefònica, trucant al telèfon 93 573 88 88. Únicament, en aquest cas, es confirmaran les dades que faciliti el ciutadà. Si coincideixen les dades d'identificació i de domicili, podrà informar sobre la taula i local electoral que li pertoqui. Telemàticament és una altra opció a través de l'Institut Nacional d'Estadística, que ha habilitat una pàgina web en què es pot fer també la consulta mitjançant el sistema clave. Si es detecten errors en el cens electoral, es pot presentar una reclamació fins al pròxim 19 d'octubre directament a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral o a través també de l'Ajuntament de Parets del Vallès.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Diumenge 25 d'octubre, d'11 del matí a 2 de la tarda, i al Parc La Linera de Parets del Vallès, la xarxa coordinadora d'entitats per la cultura catalana a casa nostra organitzarà una mostra d'entitats per compartir amb la ciutadania i amb les diferents entitats culturals del nostre municipi què és el que fan durant l'any, amb l'objectiu de posar en comú l'agenda d'activitats i així poder compartir i intentar no coincidir amb la mesura que es pugui amb aquesta gran oferta cultural que tenim a Parets. En formen part de moment d'aquesta xarxa entitats com Diables, Gegants, la Colla del Vall de Gitanes, l'Ateneu La Teixidora, Manyacs, l'Associació Fotogràfica Parets, l'Associació Passebrista, el Festival de Curs Pedra del Diable i l'Associació Sardanista. La xarxa a Parets vol promoure i dinamitzar la cultura popular catalana a casa nostra. Amb aquest acte del pròxim 25 d'octubre, al Parc La Linera es volen donar a conèixer amb aquesta mostra de les diferents entitats i del que fan a Parets del Vallès. Hem parlat amb un dels membres de la xarxa, amb Miquel Portell, de l'Associació Fotogràfica Parets, i ell ens avançava aquesta mostra que organitzen per finals d'aquest mes d'octubre.
3: Això és important per tota la gent del municipi, perquè volem donar a conèixer a través d'aquesta xarxa el grup d'entitats culturals, diguéssim, d'aquí Parets, que participem durant l'any en diferents actes. Llavors, estàvem una miqueta com descoordinats, és a dir, a vegades doncs, Gegants feia una activitat, no te n'enteraves, els Diables en feien una altra, tampoc, Manyacs, és a dir, hi havia com una miqueta de cosa que no... que sí que veies, però no estaven com una cosa coordinada bé per saber què fem cada un. Llavors s'ha muntat aquesta xarxa, a la qual estem totes aquestes entitats que formem part, coordinades amb xarxa, de forma que ens enterem de qualsevol tipus d'activitat que fa l'altre. Gegant sap el que fa Diables, Diables sap el que fa l'Associació Fotogràfica, o Butaca 107, o la Colla Sardanística. És dir, que tots estem una miqueta, diguéssim, enterats del que anem a fer. Llavors, el dia 25, de 11 al matí a la 1, al Parc de la Linera, el que farem és una mostra d'entitats explicant cada una d'aquestes entitats quin és l'activitat que fa durant l'any o les que faran, és dir, explicar una miqueta què és el fonament d'aquesta entitat. I de forma també paral·lela podran estar en l'estand de l'entitat per veure allà in situ com es fa aquesta activitat.
1: La xarxa coordinadora d'entitats de la cultura catalana de Parets del Vallès vol promoure, defensar i dinamitzar la cultura catalana al poble. També ens va parlar de la mostra d'entitats del pròxim 25 d'octubre en Juanjo Carrasco, també membre de l'Associació Fotogràfica Parets.
4: És que hi hagi com un, bueno, com es feia temps enrere la fira d'entitats, que entitats que participa a nivell cultural dintre de la vida cultural de Parets tindrà un espai per exposar i mostrar quina és la seva activitat principal. Llavors hi haurà informació i hi haurà una mostra de les diferents activitats que cada entitat també porta a terme.
1: La xarxa és una iniciativa que vol enriquir el municipi i està oberta a noves incorporacions d'entitats locals. Vol ser el nexe d'unió de les entitats paretanes. El pròxim diumenge, 25 d'octubre, es donaran a conèixer amb una petita mostra i un vermut musical. El Parc de la Linera compartiran, coordinaran i impulsaran els actes de les entitats que fan poble i fan xarxa a través dels diferents canals de comunicació, especialment a través de les xarxes socials. Difonen els actes principals impulsats per les entitats adherides, contribuint a fer més visible la vida cultural de Parets del Vallès.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
5: Qui no continua com a president dels Diables, de fet, ja en la nova assemblea que hi va haver, doncs van nomenar la Sílvia Noguer com la nova presidenta, és en l'Òscar Pesquer. Aquí saludem. Òscar, com estàs?
6: Què tal? Bon dia, Carles.
5: 4 anys de Diables i ja ho havies dit alguna vegada que està molt bé ser president d'una entitat que t'agrada, però que això també cansa, no?
6: Sí, a veure, portem 4 anys al capdavant i al final han sigut 4 anys que jo he viscut d'una manera molt intensa. M'he deixat la pell i al final, doncs, evidentment, quan estàs al capdavant de les coses, hi ha molta feina que no es veu, però evidentment, pues, carrega. I al final, pues, bueno, he tingut la sort d'acabar tot el mandat com jo volia. Estic supercontent per com he pogut sortir de la colla i la veritat que molt content.
5: Això ho vau decidir, crec que una de les últimes juntes que heu fet, oi?
6: Sí, vam fer, bueno, nosaltres per estatuts cada any s'ha de dissoldre la junta i tornar a votar, que pot ser una diferent o no. Llavors, bueno, pues aquest any, pues, com cada any vam dissoldre la junta, pues, amb aquesta diferència que jo amb el meu equip ja no presentava candidatura.
5: Què destacaries tu d'aquests 4 anys que has estat com a president?
6: Ostres, pues, no ho sé. Ara, si em pren, no ho sé, però al final és una experiència, eh? És una experiència que a mi, a nivell personal, m'ha fet créixer molt. I la veritat que estic super, super orgullós amb tothom, amb qui he compartit camí. Al final em quedo també amb la gent, amb la colla, amb la meva junta que m'ha acompanyat fins a dia d'avui, que crec que hem treballat junts d'una manera increïble i al final, pues, ara ja són algú més que companys de junta, sinó ja són amics per tota la vida. I la colla, ja em quedo amb la colla, evidentment, que sempre he tingut la sort, que a vegades quan estàs al capdavant dels jocs no sempre passa, he tingut la sort que sempre la colla ha caminat al meu costat.
5: Home, i activitats aquests 4 anys n'heu fet moltes, algunes de noves, algunes que no havíeu fet mai i que heu intentat impulsar, no?
6: Sí, hem anat provant una mica, també hem mantingut el que s'estava fent fins ara, però bueno, com a tal sempre, pues, això, amb les trobades de bestiari, la festa major d'hivern, els 4 dies de festa major d'estiu, amb la pedra del diable, l'assaltament de botigues, el correfoc infantil i el correfoc adult. Aquest correfoc adult, mira, durant aquests 4 anys, pues, al final vam passar de fer-lo el dilluns, aquest últim any canviar-lo el dissabte, tot i ser tot una mica caos, perquè al final ens va ploure aquest dissabte. Però bueno, aquest any últim vam incluir dins dels actes de festa major la despertada, que era la primera vegada que es feia. Bueno, hem anat fent coses durant aquests 4 anys. Vam celebrar els 30 de la colla, hem celebrat els 25 de la bèstia. La veritat que 4 anys donen per molt.
5: Tu fas un pas al costat perquè Diable continua sent.
6: Sí. Al final, vull dir, m'estimo molt a la colla. És el meu hobby i Diable continuarà sent des d'un altre lloc on pugui ajudar els que venen. I seré, pues, un diable més pel que em necessiti.
5: Com veus aquesta nova junta, encapçalada per la Sílvia Noguer?
6: Doncs bé, al final és una junta que barreja, jo diria, experiència i joventut, i que és una manera de fer aquests relleus que moltes vegades a les entitats ens costa molt de trobar els relleus. Pues de fer aquests relleus una mica de manera natural i la junta aquesta que ve per endavant, que ja us explicarà ella, però bueno, està composada així, pues, per gent que ha estat amb mi durant aquests 4 anys i que, pues, ja té aquesta experiència d'estar al capdavant de l'entitat i de portar la colla, amb gent molt jove que la veritat que se t'apropin, s'interessin i vulguin estar al capdavant d'una entitat, pues és un regal per als que sortim, però també pels que es queden, perquè és una manera això de fer aquest relleu d'una manera més natural que a vegades a les entitats aquestes coses costen moltíssim.
5: Bueno, ara com a Diables, recta final, no?, els Diables Parets de la temporada.
6: Bueno, no.
5: No, encara hi ha més actes?
6: No, clar, o sigui, nosaltres, com a tal, sempre el que fem és... Les nostres temporades han funcionat com a cursos escolars.
5: Però, sí, vale.
6: Entre cometes. Vull dir, començàvem al setembre, fèiem juliol, i al setembre, a l'agost, el descansàvem, i al setembre tornàvem a començar. Per tant, tot just comença una temporada nova. Per això aquest canvi de junta.
5: Vale. No aneu de gener a desembre, sinó com a tema escolar.
6: Anem de setembre a setembre. I res, vam fer el final de temporada aquest any, que bueno, vam acabar festa major d'estiu i vam anar a descansar, i a finals d'agost vam anar a l'Aquelarre de Cervera, uh-huh, amb la bèstia. I a partir d'aquí, pues, ja vam donar per finalitzar la temporada, que tot just ara comença, amb molts actes per endavant que ens vindran per endavant.
5: Doncs, Òscar, molta sort, moltes gràcies sempre per atendre'ns aquí a Rap 107 i esperem encara comptar amb tu i parlar amb tu.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Us recordem que aquesta tarda, de dijous 15 d'octubre, a partir de les 18 hores, a la plaça de la Vila, homenatjar el president Lluís Companys, a motiu del 86è aniversari del seu afusellament. El programa començarà amb la benvinguda, amb la lectura del manifest institucional, tot seguit parlament del representant de la taula Memòria Històrica de Parets al Vallès, també recital poètic a càrrec del Niu d'Art Parets, parlament de cloenda a càrrec de l'alcalde del municipi, en Francesc Juzgado, i tot l'acte comptarà amb l'acompanyament musical a càrrec d'en Jordi Azagra, que és el director de l'Escola Municipal de Música de Parets. És l'acte que organitza l'Ajuntament de Parets a les 18 hores a la plaça de la Vila. Mitja hora abans es farà l'homenatge als represaliats pel franquisme que organitza la secció local d'Esquerra Republicana. Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana organitza aquest acte amb motiu del 86è aniversari de l'afusellament al president Lluís Companys, un acte que es desenvoluparà en record de les víctimes i represaliats del règim franquista. Aquest homenatge al president Lluís Companys, assassinat per la dictadura franquista l'any 1940, que commemora els 86 anys del seu assassinat al Castell de Montjuïc de Barcelona. L'acte es farà al Parc La Linera davant del monument, escultura en record de les víctimes i represaliats pel règim franquista. I d'altra banda, també us recordem que fins a l'1 de novembre es pot visitar a la sala d'exposicions de Can Rajoler la mostra La Segona República a Parets del Vallès per commemorar el 95è aniversari de la Segona República Espanyola. S'hi exposa la làpida trobada per Maria Àngels Massaguer a Parets, que la Legió Còndor va fer col·locar en memòria dels dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil Espanyola. L'horari de visita d'aquesta mostra és de dilluns a divendres, de 3 de la tarda a 8 del vespre, i també els matins de dijous i dissabtes de 10 del matí a 2:15 de la tarda. I demà divendres, 16 d'octubre, hi haurà l'acte 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. A les 19 hores, a les 7 de la tarda, al Teatre Can Rajoler, anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer Arimon i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà.
0: RAP 107, serveis informatius.
5: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: Aquesta setmana, ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana continua amb la campanya Peu de Carrer, amb una nova visita aquest divendres 16 d'octubre a partir de les 17 hores, les 5 de la tarda, a la zona del Mirador de Gallecs i Cal Jardiner. El punt de trobada serà a les 5 de la tarda al Casal de Joves Cal Jardiner. Les visites del govern de carrer és una iniciativa que té per objectiu recollir de primera mà les inquietuds, queixes i propostes de millora de veïns i veïnes de Parets. El portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, ens parlava d'aquesta visita al barri de l'Eixample aquest divendres.
7: Una setmana més, Ara Parets pel Canvi, tant l'equip de regidors, regidores, com també militants i simpatitzants, visita un nou barri de Parets. En aquest cas, aquest divendres a partir de les 5 de la tarda, convidem a tota la ciutadania i sobretot a la gent que viu per tota la zona de Cal Jardiner i el barri de Mirador de Gallecs en aquesta passejada que servirà per recollir queixes, preocupacions i també moltes vegades en serveis de molta autoritat escoltar i recollir aquelles propostes de millora del barri de cara al futur per mirar també d'incloure-les en el que serà el programa electoral de les municipals al 2027. I continuarem fent aquestes visites puntualment. Pràcticament ja ens queden molt pocs barris de Parets per visitar i en alguns casos repetirem les visites també en el decurs del 2027.
1: El punt de trobada serà a les 17 hores, a les 5 de la tarda, al Casal de Joves Cal Jardiner. Durant el recorregut, la formació republicana recollirà les queixes, incidències i propostes de veïns i veïnes, especialment les relacionades amb el manteniment d'espais públics, parcs, zones infantils, alberg urbà, les voreres o l'accessibilitat. Des de la Parets pel Canvi Esquerra Republicana volen continuar trepitjant carrer, escoltant els veïns i les veïnes i traslladant totes les seves demandes de millora al govern municipal. Aquesta campanya a peu de carrer d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana continuarà ampliant-se en les pròximes setmanes a partir de les peticions rebudes per part de veïns i veïnes i col·lectius del municipi amb la voluntat de mantenir un contacte directe amb la realitat quotidiana dels barris. Aquest divendres, aquest pròxim 16 d'octubre, a les 17 hores, a les 5 de la tarda, la cita serà a la zona dels barris del Mirador de Gallecs i Cal Jardiner. A les 5 de la tarda sortiran del Casal de Joves Cal Jardiner.
5: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i ens anem a Montornès del Vallès per parlar del grup alemany Think, que fa una oferta per salvar Ingalsa d'aquest municipi. El futur de l'empresa de Montornès industrial galvanitzadora Ingalsa passa pel jutjat mercantil. La companyia ha caigut en concurs de creditors amb una oferta de compra de la unitat productiva sobre la taula. L'Alemanya Think, un dels principals operadors europeus del sector, ofereix donar continuïtat a part de l'activitat de la companyia. En aquest cas, suposa una reducció notable de llocs de treball. Ingalsa té actualment 110 treballadors i treballadores i l'oferta de 5 preveu conservar-ne uns 66. Això implicaria prescindir d'un 40% de la plantilla. L'oferta es formula a través de la societat Think de Superfícies en Barcelona, en procés de constitució i que inicialment tindrà la filial del grup Calba Power com a accionista única. Think és un grup amb fins a 50 plantes industrials a 5 països europeus i una facturació anual de més de 375 milions d'euros. Projecte que la planta de Montornès sigui la porta d'entrada productiva al mercat estatal, en el qual actualment no hi té cap centre de fabricació.

0: propers 3 anys, preveu una producció de 74 tones diàries. En la proposta assenyala que la pertinença a un grup consolidat com Zinc donarà millors perspectives per a aquesta producció. Amb aquesta capacitat, la companyia assenyala una previsió de venda superior als 12 milions d'euros en el primer any d'activitat, el 2027. A l'exercici també s'obtindrien els primers beneficis operatius, el que es coneix com a EBIT. El grup que els avalua en uns 800.000 euros, una xifra de negoci que seria inferior als més de 20 milions d'euros que va facturar Ingalsa el 2024, últim any amb dades disponibles. Llavors, l'empresa declarava un benefici net de 400.000 euros. I anem a parlar de que busquen voluntaris per ensenyar la intel·ligència artificial a llegir la història. Amb la voluntat d'obrir el patrimoni i la memòria local a la ciutadania, l'Arxiu Municipal de Granollers s'ha sumat al projecte Xarxes, una iniciativa del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre de Visió per Computador, que busca volcar els padrons i censos municipals en una gran base de dades consultable. El primer pas és la transcripció dels documents antics escrits a mà, alguns de fa prop de 2 segles. Un treball manual necessari perquè posteriorment la intel·ligència artificial pugui automatitzar el procés de lectura. Aquesta setmana es va celebrar una xerrada informativa a l'Espai Can Jong de Granollers adreçada als interessats a col·laborar en aquesta tasca com a voluntaris. El projecte Xarxes compta ja amb la participació de diversos municipis de la comarca i de l'entorn. I ara hi afegeix el valuós fons granollerí, amb més de 25 padrons digitalitzats. El més antic, de l'any 1827. Com van detallar membres de l'equip durant la presentació, l'objectiu principal és facilitar l'accés a una de les fonts documentals més consultades de l'arxiu, una eina indispensable tant per a estudis històrics i demogràfics. A més, en el futur, preveu creuar dades i analitzar com es movien els ciutadans entre pobles i crear una mena de gran xarxa social del passat. Les eines d'intel·ligència artificial actuals estan preparades per llegir tipografies modernes i digitals, però tenen veritables dificultats davant les cal·ligrafies originals dels segles XIX i principis del XX. És aquí on entra la figura del voluntariat mitjançant a aquest projecte. Des de casa i amb una aplicació molt intuïtiva, qualsevol persona pot transcriure dades bàsiques com noms, cognoms, edats, adreces o professions. Aquesta lectura manual és el combustible necessari per estrenar els algoritmes perquè l'ordinador sigui capaç de reconèixer les diferents grafies de manera autònoma. La intel·ligència artificial ha d'ajudar, però s'ha d'entrenar. Fer el paral·lelisme amb un jugador de futbol pot ser molt bo, però si no s'entrena, el partit no es guanya, van reflexionar els organitzadors. Participar-hi no requereix cap coneixement previ i cada voluntari gestionarà el seu temps en total flexibilitat. Per facilitar els primers passos i resoldre dubtes, des de l'organització es preveu realitzar una sessió pràctica amb ordinadors per a les persones que assumin aquest voluntariat.
1: El temps a RAC107 FM.
2: Hola, què tal? Estem davant de les portes d'un possible canvi de temps que podria ser destacat a bona part de Catalunya. Hola, què tal? Però abans, un dijous, com aquesta setmana, de dies amb el cel variable, amb el pas de molts núvols i també amb unes temperatures que es mantenen molt semblants als últims dies. De fet, ahir vam fer una màxima de 28 graus i aquesta passada nit la mínima ha baixat fins als 15 graus. Doncs bé, avui més del mateix, temperatures que quedaran per sobre d'aquests 25, puntualment 26 graus, molta suavitat a les hores centrals del dia i aquesta tarda doncs continuarem tenint aquest cel variable. Demà divendres, la mateixa situació, inclús encara amb alguna estona de sol i aquestes temperatures que, com diem, es mantindran molt semblants. Serà a partir del cap de setmana que notarem un canvi destacat del temps. Per una banda, caiguda de les temperatures, sobretot a partir de diumenge, notarem aquesta refrescada, notarem aquest ambient de tardor. Ens recordarà que estem a l'estació de la tardor i també l'arribada de precipitacions. Unes precipitacions que s'iniciarien sobretot a partir del migdia de dissabte i que ja ens acompanyen

0: acompanyarien els propers dies. Seran precipitacions de pluja d'anar fent. No esperem grans patacs d'aigua ni d'on tros. Pluja que no farà mal i que podríem deixar acumulats que podrien ser destacats també aquí a casa nostra. Sembla que la inestabilitat ens podria acompanyar fins al migdia de dilluns. I repetim, les temperatures molt normals per l'època de l'any. Demà, divendres, encara afinarem més la previsió del cap de setmana. Ho anirem seguint atentament aquí a Rap 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107 FM. Notícies.
2: Acabem amb la bona del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens contesta la pregunta: qui va inventar la cadira? És una part tan comuna de la nostra vida diària que no creiem que sigui res d'especial ni extraordinari. Però hem de pensar que molts segles enrere les persones no tenien cadires i és difícil d'imaginar. Avui en dia, amb un món ple de cadires de tot tipus, però qui va ser la persona responsable d'aquesta meravellosa invenció que guarneix les nostres sales d'estar, menjadors, oficines? No hi ha dades exactes, hem de dir, de qui va inventar la primera cadira o en quin any va ser, però hi ha algunes estimacions. Algunes versions diuen que els egipcis van inventar la cadira perquè alguns arqueòlegs van trobar a les tombes d'Egipte les primeres restes de cadires provinents de dibuixos sobre els faraons egipcis. Altres assenyalen que els sumeris van haver de ser-ne els inventors perquè existeix una estàtua de la deessa Inanna que fa 4.500 anys que ja asseguda, que jau asseguda en un tron tipus cadira. De fet, mentre la gent comú seia a terra, les primeres cadires es van reservar per a famílies reials. I és que a l'antiguitat una cadira era un clar signe de poder i d'autoritat. El material predominant era la fusta, amb coixins de seda, de pell o tela per a més comoditat. Ja al segle XX va produir-se un augment dels materials i es va passar la fusta, el metall i dissenys amb la introducció de l'ergonomia. Una cadira és un moble on pot seure una persona, generalment amb respatller, però sense braços. Es distingeix d'altres seients per la quantitat de gent a qui va destinada. Si n'hi ha cap més d'una, sofà. Per la presència de respatller, si no n'hi ha, tamboret. Per la no presència de braços, si n'hi ha, butaca. I perquè només és per una persona sola, i si és per més persones i sense posar braços, és un banc. En general, disposen de quatre potes, si bé n'hi ha també versions amb tres o fins i tot només una, que es ramifica a la base, especialment aquestes destinades a les oficines. Doncs, com dèiem, no està clarament qui va ser el que va inventar la primera cadira o en quin any va ser, però sí que hi ha aquestes estimacions. Alguns diuen que els que ho van inventar van ser els egipcis i altres, doncs, ni més ni menys que fa 4.500 anys, els sumeris.
1: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a Rap 107 FM.
2: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dijous 15 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de Rap 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, els esports.
1: I aquest cap de setmana no us perdeu l'aniversari de la penya blaugrana Parets, que té diverses sorpreses, entre elles una divendres amb el reconegut periodista esportiu l'Albert Lassant, juntament amb en Lucho Arias, que ens oferiran aquest divendres a dos quarts de deu del vespre al local de la penya, doncs una retransmissió d'un partit mític del Barça. Albert Lassant, com estàs?
2: Molt bé, encantat de parlar amb vosaltres, amb moltes ganes que arribi divendres i començar aquesta experiència del retrofutbol, que vam començar a pensar-la fa ja uns mesos i que la iniciem aquí a Parets, justament amb aquest aniversari tan bonic i que ens fa moltíssima il·lusió. Hem de dir que hi ha més sorpreses perquè a l'equip som més gent, i finalment es pot incorporar Xavi Martín, el mític Johan Cruyff del Força Barça, que també vindrà, i bueno, hi ha altres personatges. A l'època de Força Barça de TV3, també Carlos San Juan, és a dir, que incorporarem a molta gent de l'equip i serà una nit molt, molt bonica amb tots els socis i socis i tota la gent de Parets que pugui venir. I de Rodalies, que suposo que vindrà més gent.
1: Això serà una retransmissió del partit aquell del 5-0 contra el Madrid a casa, que entrenava el Mourinho... Com si passés ara a l'actualitat, no?
2: La idea és que aquell dia no ha existit, que nosaltres arribem a retransmetre el partit com si encara no hagués passat, no? Per què ho fem així? Perquè, esclar, nosaltres ja l'hem vist, però hi haurà joves, hi haurà famílies que, uh-huh, que ho podran viure com si fos en aquell mateix moment, no? I volem transmetre aquella emoció de dir, ei, ostres, que maco, no? Poder veure-ho tots junts un altre cop com si fos un dia de nou, no? I un 5-0 just abans de la setmana del clàssic, no?
1: Imagina't.
2: Molt espectacular, no?
1: Aquell partit va ser espectacular, no?
2: Va ser increïble, perquè el Barça arribava en aquella jornada primer, el Madrid estava quart, però era... Bueno, un any després que el Mourinho ens hagués eliminat amb l'Inter de Milán, amb els Espersors, bueno, venien molt crescuts, no? I semblava que el Mourinho era l'anti-Barça, no? Però no va ser així. El Barça va jugar un partidàs. Recordo anys després, quan el Casillas entrevistava el Marcelo i li deia és que no la veiem, Iker, no la veiem. Perquè jugaven tan bé al futbol que era impossible que poguessin fer absolutament res. Fins i tot recordo que en Jeffin va marcar aquell últim gol.
1: Sí.
2: Però el que serà espectacular de tota aquesta trobada serà que farem aquesta retransmissió, que hi haurem emocionats tots plegats en aquest esdeveniment i després doncs, ja farem un col·loqui parlant d'aquella època i també de l'època actual que està vivint el Barça i aquesta persecució que estem patint, perquè és increïble que sempre que el Barça va bé, doncs o resulta que el Messi és el cap d'una organització criminal, o el Neymar és un defraudador d'Hisenda, o ara resulta que tot ho hem guanyat pel Negreira, o quan el Madrid no va bé, quan el Madrid tenen atletes, mai es parla de requalificacions, mai es parla dels robos del Madrid o dels robatoris del Madrid a les Champions, perquè, clar, es presenten informes de Negreira i del Barça, i diuen que el Barça va tornar a 7 lligues, però si realment el Barça parités les lligues que va tornar al Madrid, o parités les Champions que va tornar al Madrid, no sé, de Mijatovic, els gols de l'Atlètic de Madrid, el gol anul·lat al de Ligue, i de lligues ni parlo, perquè si realment es parités tot el que el Madrid hagués de tornar, potser es quedarien sense títols. Potser el Barça hauria de fer una cosa semblant, no? Enviar un informe a la UEFA amb vídeos dels escàndols que ha fet el Madrid a finals, perquè això sí que és demostrable, no?
1: Albert, i tornant a la retransmissió, entenc que serà en plan molt divertida, no?, la retransmissió?
2: Sí, bueno, divertida, més divertida, emocionant, no?
1: Val.
2: El que volem és emocionar-nos tots plegats i reviure-ho en família, que siguem tots una gran família, que ens integrem i que ens emocionem i ho passem molt bé. Aquesta és la idea. Començar aquesta experiència a Parets i després ja, ja, i aportarem perquè també cada penya pugui triar el partit que vulgui reviure.
1: Val.
2: Nosaltres obrim un forat a l'espai i en el temps i reviurem el partit que vulgui viure cada penya. En aquest cas, a Parets, i coincidint amb aquest aniversari fantàstic, han volgut viure aquest partit, que a més està molt ben triat, perquè és que és justament abans d'un Barça-Madrid i també amb Mourinho d'entrenador. No? En aquest cas, no contra Pep Guardiola, sinó contra Hansi Flick, però vaja, crec que és molt similar la situació al Barça futbolísticament molt superior i un Madrid que ja veurem. A mi em fa por perquè arribaran amb aquesta intensitat, amb aquesta única forma de jugar que és donar patades i esperem que el resultat sigui semblant aquesta vegada. Però de moment aquell dia no s'haurà jugat el partit, de moment aquell dia ja veurem què passa i esperem que guanyi el Barça.
1: Per tant, ets optimista amb l'actual Barça, el veus molt bé?
2: Jo crec que sí. Jo crec que sí. Queda a final alguna coseta, com va dir l'altre dia Hansi Flick, potser el lateral dret, diuen que potser arribaria Pedro Porro al mes de gener, o s'està treballant en aquesta posició, i sobretot que ens respectin les lesions. A diferència de l'any passat, hi ha un fons d'armari més gran, ja ho hem vist amb Gordon, amb Medellín, i sobretot que Lamine no té pubalgia, i quan Lamine està fi, ostres, tenim un altre Messi amb potència, si toquem fusta, no? I a partir d'aquí, doncs, jo crec que d'aquí tot un espectacle, porta 4,2 gols per partit, crec, i sí, clar, és que no hi ha qui ens aturi. Ara ve un calendari molt complicat, perquè vas al camp del Betis, que també ho està guanyant tot a Europa, ha començat fort, també. Després vas a jugar dimarts al camp del Paris Saint-Germain, arriba al Madrid, i unes jornades més tard l'Atlético de Madrid, és a dir, que ara ens juguem les garrofes, però jo veig que el Barça és molt imparable. Potser el dia i PSG el més difícil, però estic segur que a París pensen el mateix sobre nosaltres. En allà estan pensant igual. Ostres, que ens ve el Barça, no? Pot ser un partit molt equilibrat.
1: No et fa por el Madrid per molt del que fes ahir, no?
2: No, perquè al final el Madrid va jugar molt malament. Van tenir 12 minuts o 11 minuts de rauxa, però el més normal és que el Madrid hagués sortit escaldat. Van tenir aquesta reacció i van aprofitar, van marcar gols, però jo crec que més per de mèrit de la Roma que no per mèrit d'ells, perquè no és normal que un tio de 1,70 com Hendrik et marqui un gol de cap a l'àrea, no? Més contra un equip italià. Però a mi, Pol Madrid, que està tenint problemes per guanyar tots els partits, contra un Barça que s'està guanyant per 3, per 4, per 5, per 6. Home, en principi el Barça és molt favorit, si surten concentrats i amb fam i sabent que no pots deixar-te intimidar pel Real Madrid, jo crec que el Barça és clarament favorit aquesta vegada. I sobretot un dia abans de l'entrega de la pilota d'or. Si tu imagina't, si es compleixen una mica els pronòstics, el Barça guanya clarament el Madrid el 25 i el 26 guanya la pilota a Lamine, la pilota d'or, el femení clarament se l'emportarà la pilota d'or una noia del Barça, Cubarsí s'emportarà el Premi Copa, i ostres, amb quina cara es queden quan el 25 t'han pintat la cara i el 26 a la pilota d'or guanya tots els guardons al Barça. Jo crec que el 26 no es presenten.
1: Albert Lassan i en Lucho Arias i tot el seu equip, no us ho perdeu aquest divendres a 9:45 del vespre al local de la Penya, retransmissió d'aquest partit mític del Barça del 5-0 contra el Mourinho de la primera etapa, que es va jugar al Camp Nou, i ho reviureu amb la veu de l'Albert Lassan, entre d'altres. Albert, et desitjo que et vagi tot molt bé, ens veurem divendres i que us vagi tot molt bé aquesta nova experiència del retrofútbol.
2: Moltes gràcies. Crec que a partir de 9:15 ja comencen a la penya amb
1: sí, els això mateix.
2: I ja es comença a escalfar una miqueta l'ambient. I jo arribaré això, sobre aquest hora una miqueta més tard, perquè fins a 8:15 jo soc profe i estic donant classes a Barcelona de comunicació, i quan acabi doncs agafo el cotxe i cap allà, i tinc moltíssimes ganes.
1: Albert, que vagi tot molt bé.
2: Gràcies, una abraçada forta. Notícies.

0: RAC 107, notícies.
1: Parlem de la formació que programa l'ESLOP, el Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès, per aquest mes d'octubre. Formació i tallers. D'una banda, hem de parlar del procés de selecció i les competències. És una formació, un taller, per preparar-se per defensar el teu capital competencial. Aquesta formació anirà a càrrec de Carlos Villa, que és coach expert en talent, desenvolupament personal i selecció per competències. S'impartiran els dies 19, 20 i 21 d'octubre, al llarg de 3 sessions, en horari de matí, d'un quart de 10 del matí a un quart de 2 de la tarda, i s'impartirà a les dependències de l'ESLOP, igualment que es farà també un altre curs, una altra formació sobre preguntes trampa en una entrevista de feina. Comunica el teu discurs al teu favor. En aquest cas anirà a càrrec de Verónica Soto, que és coach i experta en comunicació i entrevistes de feina. Aquest taller curs s'impartirà els dies 26, 27 i 28 d'octubre, també al llarg de 3 sessions, i en horari de matí d'un quart de 10 del matí a un quart de 2 de la tarda i a l'ESLOP. Els requisits és ser usuari o usuària de l'ESLOP, i podeu trobar més informació i fer les inscripcions a través del web www.parets.cat/formació-ESLOP, i també podeu demanar informació al telèfon 93 573 88 96. Recordeu que l'ESLOP està situat al carrer La Volta número 2, planta primera, local 1. Són tallers totalment subvencionats per l'Ajuntament de Parets i la Diputació de Barcelona.
0: RAC 107, notícies.

0: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
1: Pots comprovar que tot està a punt per votar a les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
2: Dijous 15 d'octubre a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, homenatge al president Lluís Companys. Hi haurà manifests, parlaments i un recital poètic. El dijous 15 d'octubre, homenatge al president Lluís Companys a la plaça de la Vila.

Divendres 23 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala Serra de la cooperativa Dia Internacional del Càncer de Mama. So please, please, please. Parets contra el càncer organitza a les 6 de la tarda un taller de cura de sol pelvià a càrrec d'Inés Nissa i després una xerrada de medicina integrativa en oncologia amb Núria Gisbert. Divendres 23 d'octubre, Dia Internacional del Càncer de Mama.

Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
1: Divendres 13 de novembre, a 6:45 de la tarda, sessió d'astronomia a l'Escola de la Natura. Podrem veure l'audiovisual Coneix el sistema solar i observarem Saturn. Inscripcions al web escolanatura.parets.cat.

0: casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: RAC 107, notícies.
1: Parlem de la formació que programa l'ESLOP, el Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès, per aquest mes d'octubre. Formació i tallers. D'una banda, hem de parlar del procés de selecció i les competències. És una formació, un taller, per preparar-se per defensar el teu capital competencial. Aquesta formació anirà a càrrec de Carlos Vella, que és coach i expert en talent, desenvolupament personal i selecció per competències. S'impartiran els dies 19, 20 i 21 d'octubre, al llarg de 3 sessions, en horari de matí, d'un quart de 10 del matí a un quart de 2 de la tarda, i s'impartirà a les dependències de l'ESLOP, igualment que es farà també un altre curs, una altra formació sobre preguntes trampa en una entrevista de feina. Comunica el teu discurs al teu favor. En aquest cas anirà a càrrec de Verónica Soto, que és coach i experta en comunicació i entrevistes de feina. Aquest taller curs s'impartirà els dies 26, 27 i 28 d'octubre, també al llarg de 3 sessions, i en horari de matí d'un quart de 10 del matí a un quart de 2 de la tarda i a l'ESLOP. Els requisits és ser usuari o usuària de l'ESLOP, i podeu trobar més informació i fer les inscripcions a través del web www.parets.cat/formació-ESLOP, i també podeu demanar informació al telèfon 93 573 88 96. Recordeu que l'ESLOP està situada al carrer La Volta número 2, planta primera, local 1. Són tallers totalment subvencionats per l'Ajuntament de Parets i la Diputació de Barcelona.
0: RAC 107, notícies.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: Divendres 23 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala Serra de la cooperativa Dia Internacional del Càncer de Mama. Parets contra el càncer organitza a les 6 de la tarda un taller de cura de sol pelvià a càrrec d'Inés Nissa i després una xerrada de medicina integrativa en oncologia amb Núria Gisbert. Divendres 23 d'octubre, Dia Internacional del Càncer de Mama.

0: parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
1: Benvinguts de nou al nostre espai de salut que fem conjuntament amb el Centre d'Assistència Primària de Parets, amb el CAP de l'Institut Català de la Salut, Atenció Primària al nostre municipi, temes que tractem mensualment de salut molt interessants i aquest mes ens ocupa parlar del que s'acosta ja, la vacunació contra la grip. La campanya de vacunació, quan arriba ja la tardor, aquest 2026, estableix recomanacions de vacunació contra la grip i contra la Covid-19 per separat. Això permet adaptar millor l'estratègia a la situació d'epidèmia de cadascun dels virus. No obstant, durant la campanya, els grups de risc que tenen indicades totes dues vacunes les reben de manera simultània. Fet aquest incís, anem a parlar avui amb una infermera referència d'aquest tema al CAP Parets, a la infermera de l'equip d'atenció primària del nostre municipi, com és l'Anna Rosendà, que tenim a l'altra banda del telèfon. Benvinguda, Anna.
2: Hola, bon dia.
1: Com dèiem, un tema que ens ocupa a partir d'ara serà un no parar els pròxims mesos. Per començar, per què és tan important parlar de vacunació, ara que tot just hem deixat l'estiu enrere i comencem la tardor?
2: Bueno, hem de pensar que l'impacte, no, d'aquestes dues malalties al sistema sanitari i a les persones que les pateixen és molt fort, especialment les més vulnerables. Per aquest motiu, els objectius són reforçar la protecció d'aquestes persones que són de risc, vale? I també del personal sanitari, sociosanitari, embarassades i tothom que es pugui beneficiar, perquè bueno, així reduirem la morbiditat i la mortalitat que produeixen aquestes malalties i contribuir a disminuir-ne l'impacte també la pressió assistencial.
1: Hi ha persones, encara avui dia, que pensen que la grip és només un refredat fort. Hauríem de saber quines conseqüències realment poden tenir si tenen o pateixen grip i Covid-19. No és tan sols això, no?, un refredat fort.
2: No, hi ha diferències importants. La grip pot provocar una malaltia molt més intensa que un refredat i pot donar lloc a complicacions, especialment en aquestes persones vulnerables. Llavors, clar, un refredat acostuma a ser més lleu, normalment no provoca febre, o potser apareix una febrícula durant uns pocs dies, no? Potser estàs 3 dies malament, després comences a millorar, i en total potser és una setmana. En canvi, la grip acostuma a trigar més en començar a notar una milloria. Potser estàs una setmana completa amb febre i tens tos que pot afectar, no? Pots sobreinfectar i fer una pneumonia, pots acabar ingressat, inclús a la UCI, no? En persones que són més vulnerables. Això un refredat no ho fa.
1: Doncs cal tenir-lo molt present pels mesos que se'ns acostaran. Una campanya que s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions, lògicament, si pateixen la grip o la Covid-19, persones grans, embarassades, infants, persones amb condicions de risc. Ara també alhora es recomana a les persones o grups que poden transmetre la grip a aquelles persones en situació d'alt risc, no? Per exemple, els professionals de la salut, no? I aquí es planteja fins i tot, avui dia, no vacunar-se cada any. Per què cal fer aquesta conscienciació i per què cal fer-ho temporada rere temporada?
2: Mira, hem de pensar que els virus bueno, funcionen d'una manera que intenten bueno, traspassar les barreres que posem, sigui amb vacunes, sigui, no, de la immunitat del nostre propi cos, i per això els virus van canviant, van fent mutacions. I per això cada any el que es fa és mirar quina cepa, bueno, quina soca, perdó, és la que ha circulat més, i llavors d'aquesta soca es fa la vacuna, perquè, no, intentem apropar-nos més al virus exacte que tindrem aquest any.
1: És a dir, que cada any canvia la soca, no?, d'afectació del virus.
2: Sí, és, bueno, és molt possible que canviï o bueno, intentem que si no canvia serà la mateixa, però si canvia que sigui la més
1: eficaç,
2: la que més s'acosti a la que ha de bé.
1: Uh-huh. Parlem, Anna, de la campanya d'aquest 2026. Quan es dona el tret de sortida de la vacunació?
2: Sí, mira, la campanya l'organitzem en fases. Llavors, primer, clar, es vacunem a partir del 5 d'octubre a persones majors de 80 anys, sobretot les que estan a residències, també bueno, gent menor de 80, entre 60 i 80, que igualment estan a residències, persones que també fa ja una atenció domiciliària per la seva malaltia, i bueno, també embarassades, infants... i personal sanitari. Després fem una altra fase, ¿vale? Això es va solapant, però comencem per prioritat. Llavors la segona fase ja seria a partir del 26 d'octubre i ja, bueno, persones de majors de 60 anys, amb condicions de risc, també podrien vacunar-se, ¿vale? Més que res perquè anem rebent les vacunes i, clar, no tenim per tots alhora. Hem d'iniciar amb qui té més risc i després fem distintes fases. Llavors, sobretot, he de dir que a partir del 16 de novembre es podrà venir al CAP directament sense cita per vacunar-se qui encara no estigui vacunat. ¿Vale? I, bueno, anirem fent... no sé com ho farem encara, si per SMS, si per trucada, una mica a la ciutadania perquè estigui tothom estigui tothom enterat, no?, de quan comencen les fases, quan pot venir, amb cita, després sense cita. Igualment aprofitem sempre qualsevol visita aquí al CAP per recordar tot això.
1: Uh-huh. En general, les persones que es vacunen de la grip o de la Covid, algunes li fa reacció a la vacuna en el moment de la vacunació. Quines són aquestes sintomatologies?
2: Sí, mira, això és com qualsevol vacuna, ¿vale? Sigui de grip, sigui de pneumococ, d'herpes zòster, de tètanos, ¿vale? Totes les vacunes fan una reacció immunitària, que al final és el que aconsegueix que es generin els anticossos. I, bueno, pot ser des d'una reacció local, que el braç, bueno, faci una mica de mal uns dies, que s'unfli una miqueta, ¿vale? Cosa que tractaríem posant fred, i això seria el més lleu. Després, també pot passar, bueno, que el dia següent o dos dies estiguis més xafat, més cansat, o inclús que tinguis una mica de febre, ¿vale? Això és una reacció normal a la vacuna, perquè el cos ha de registrar el que hem posat per després poder fer front a una possible infecció real. ¿Vale? Això vol dir que aquests símptomes passen en un parell de dies i després te trobes bé, pots prendre un paracetamol i normalment ja no passa res més. Uh-huh. A vegades hi ha gent que diu no, és que he posat la vacuna i m'he posat malalt. Això és molt difícil perquè les vacunes, sobretot parlem dels adults, posem vacunes inactivades. Això vol dir que no porten el virus, no porten un virus viu ni complet, no pot generar una infecció. A vegades el que pot passar és que tu, el teu cos encara no hagis generat les defenses, ¿vale?, que siguin uns 10 a 14 dies, i que en aquest temps hagis estat en contacte amb una persona infectada i llavors hagis, no, t'hagis contagiat del virus, però no que sigui de la vacuna.
1: Després de vacunar-se es pot fer vida normal, les hores posteriors de fer una mica de repòs, com funciona?
2: Sí, es pot fer vida normal. L'únic que jo recomanaria, no?, gent que faci esport, bueno, que potser aquesta mateixa tarda no faci esport, perquè si hi ha una reacció una mica inflamatòria al braç, potser els fa més mal. Tampoc no seria per un tema de que no es posaria malalt ni res, però per evitar una molèstia.
1: Uh-huh. I algun tipus de recomanació en quant a al·lèrgies? Tothom es pot vacunar o s'ha de tenir alguna precaució?
2: Això, sobretot, en cas d'al·lèrgia prèvia a vacunes, s'hauria de revisar, s'hauria de valorar cada cas individualment. I després, en cas d'al·lèrgia a l'ou, ¿vale?, també s'hauria de valorar, però normalment es pot administrar després tenint un control, ¿vale?, amb aquesta persona al CAP, per si passés alguna cosa, actuar ràpidament. Però en principi, per al·lèrgia a l'ou es podria administrar. Uh-huh. Quan no, seria per una reacció prèvia d'al·lèrgia a la vacuna.
1: Uh-huh. Les persones que no puguin vacunar-se durant les primeres setmanes, com ja has comentat, tindran oportunitats al llarg de la temporada a partir del novembre i més enllà, no?
2: Sí, i tant. La campanya acaba fins al 31 de març. Llavors tindrem vacuna pel cap i qualsevol pot venir i vacunar-se. Si no, sé quan comencem, no? La fase que li toca després, sempre. El que és ideal és que sigui abans del pic de la grip, ¿vale? Que l'any passat es va avançar una miqueta, ¿vale? I va ser la setmana del 15 al 21 de gener. Llavors, clar, si ja ens apropem al gener, tenim més risc, perquè hi ha més circulació del virus i més casos. Però encara que hagi passat el pic, qualsevol cosa, si algú es vol vacunar, hi ha vacunes.
1: Uh-huh. Hem de recordar als nostres oients que Parets, al pic, com deia la infermera de l'equip d'atenció primària de Parets, és cap a mitjans de gener, o sigui que vacuneu-vos abans, sobretot els grups de risc i la resta de la població també. Alguna cosa més a afegir?
2: Bueno, voldria dir sobretot això, que fem un esforç per vacunar tothom, però que cadascú ha de pensar en si mateix i també tenir una mica de solidaritat, perquè potser tu no ets de risc, però ets familiar o convives amb una persona que sí ho és. Llavors, totes aquestes persones que conviuen amb gent de risc, seria molt recomanable també que es vacunessin.
1: Uh-huh. I el tret de sortida, exactament, quan has dit que començava?
2: Bueno, a partir de l'octubre ja rebem les vacunes i el 5 ja ens posem a vacunar gent a residències i domicilis i ja a tope.
1: Perfecte. Doncs avui hem parlat amb Anna Rosenda Manzaneda, que és infermera de l'equip d'atenció primària del CAP en Parets, a l'Institut Català de la Salut. Hem parlat sobre la vacunació contra la grip i contra la Covid. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i serà fins a una pròxima ocasió.
2: Molt bé, moltes gràcies a tu. Adéu.
0: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
1: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.
1: Sempre a Rap 107 ens agrada parlar d'arts escèniques i en aquesta ocasió abarquem la comarca. Obrim el nostre ventall comarcal i ens anem directament a les Franqueses. Per què? Perquè en aquesta població, esperem que en un futur pròxim també la podrem veure als teatres de Parets, tenim l'ocasió de poder veure un meravellós espectacle que serveix també per commemorar el Dia del Dol Gestacional. Una de les activitats que organitza l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès és aquest monòleg i aquest acte anomenat La Gincamama, a càrrec doncs, de Lorena Serra, que tenim a l'altra banda del telèfon i li donem la benvinguda a Rap 107. Lorena, benvinguda a Parets.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Com dèiem, és un espectacle, La Gincamama, que coincideix també, l'Ajuntament l'ha volgut organitzar per commemorar aquest dia del dol gestacional, no?
2: Correcte. Sí, a veure, malauradament és un espectacle que, tot i que té molt d'humor i molta música en directe, perquè no estic sola a l'escenari, també té parts una mica colpidores, perquè la infertilitat, ja ho diu, moltes vegades és sinònim de mort i, en conseqüència, de dol, no? I parla una mica de les pèrdues viscudes i de tots aquells nadons, projectes de nadons que havien de ser i que no van ser mai.
1: Recordem que serà aquest divendres 16 d'octubre, 6:45 de la tarda o a les 7?
2: A les 7.
1: A les 7 de la tarda, al Casal Cultural de Corró de Vall, a les Franqueses del Vallès, que és un espectacle que és gratuït, o sigui que correu a agafar la vostra entrada a través d'entrepolis.com. Hi haurà un monòleg molt interessant, molt divertit, molt emocionant, de la mà de la Lorena, i tot seguit hi haurà un intercanvi, no?, d'opinions també amb la pròpia companyia, no?
2: En aquesta ocasió serà una mica més de tu a tu, així com altres vegades hem organitzat. Nosaltres sempre oferim, perquè l'espectacle està produït per la companyia Frec a Frec, que ells treballen molt el treball social i, com diu el títol, Frec a Frec és de tu a tu, no? Per tant, sí que obrim l'espectacle en un espai on tots els espectadors poden deixar la seva opinió i després el tancament ens agrada també acompanyar per també rebre opinions, per realment obrir espais a un tema tan tabú i en ocasions dolorós, invisibilitzat i molt silenciat, com és la infertilitat i el dol perinatal. Per tant, sí que hi ha, però en aquesta ocasió, com en altres que s'ha fet col·loqui i debat amb la companyia, en aquesta ocasió serà més amb el tu a tu i el frec a frec en finalitzar l'espectacle.
1: Sense desvetllar molt de l'espectacle, perquè l'important i interessant és que el públic doncs, es sorprengui, parla'ns una miqueta com va sorgir aquest espectacle, perquè està ideat per tu mateixa.
2: Doncs de la meva pròpia experiència, amb l'últim tractament de reproducció assistida, vaig dir d'alguna manera, o me tiro a l'humor o me tiro por la ventana, perquè són moltes fases, molts tractaments, avortaments pel mig, de 14 anys d'intents repetitius d'embaràs, i el que vaig fer és l'única manera que crec que he après a sanar amb el temps, que és escriure. I aquesta vegada doncs, em va sortir escrivint un monòleg còmic que s'hauria d'haver quedat a l'ordinador, com s'han quedat milions d'escrits, perquè realment no era amb la idea de portar-ho a terme, sinó que jo sóc teatrera de tota la vida i en aquest moment el llenguatge teatral és el que em va sortir per expressar-me i per sanar i una mica per fer net i per organitzar i ordenar totes aquelles experiències viscudes, però donant-hi aquesta volta d'humor. Perquè arriba un punt on crec que la vida en general, sigui el que et passi, que li has de donar la volta i t'has de saber riure o li has de buscar la manera per no agafar-t'ho tan seriosament i que dolgui tant, saps? I a partir d'aquí doncs em vaig trobar amb un director que m'estimo molt, que és en Joan Monells, com hem dit, de la companyia Frec a Frec. Els dos ens vam posar al dia de com estàvem, dels nostres projectes, i ell em va dir, escolta, fem això teu. I fem-ho, que fa gairebé 2 anys que donem voltes. És veritat que anem fent pas a pas com una formigueta, però el que no havia ni de sortir de l'ordinador, doncs mira, ja s'ha representat ara amb les franqueses 7 vegades. Així que molt content.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I no només et vas atrevir a escriure aquesta història, sinó, a més, a protagonitzar-la, un pas dur, no?
2: Doncs sí. La veritat és que sí, perquè la primera vegada que la vam fer jo era una saleta petita i era només per la família i els 4 amics. Arriba un moment en aquest procés en el que ja no vols ferir a ningú, no vols fer mal, no vols compartir perquè també et fereix a tu. Per tant, els últims tractaments jo els havia portat molt en silenci, molt amb mi mateixa, ningú sabia res. I la idea va ser, busquem un espai, jo no sé si estic preparada per fer això, no sé si sortiré, per tant, diguem-ho a gent de confiança, que si arribats al cas jo em llevo aquell dia al matí i dic, no puc, que ningú es molesti ni li sàpiga greu, i fins aquí, i ja està, no? Però mira, vaig sortir no una vegada, sinó 2, perquè era una saleta molt petita, i de seguida ens vam quedar sense entrades, i vam haver d'obrir una nova funció el mateix dia, allò va ser derrotador, però al mateix temps molt gratificant i molt, molt, molt en carn viva, no? Perquè allò era molt, molt real. Ara va passant el temps, el meu procés és diferent i cada vegada haig de posar més tècnica interpretativa dins, que jo no sóc actriu professional, però certament porto dalt d'un escenari des dels 5 anys que és la meva afició, no? I no vaig ser-ne no perquè no hagi fet estudis o hagi fet cursos, sinó perquè sabem que aquest món professional és molt difícil i potser, quizà, no vaig complir el somni de ser mare, però estic complint d'una manera més petitona el somni que vaig tenir en un moment, que és ser actriu, no?, amb aquest projecte.
1: Uh-huh. Amb quina idea t'agradaria que l'espectador sortís de veure aquesta funció, la gent que mama?
2: Doncs una mica ho estem dient, no?, que ens hem d'enfrontar a tot allò que ens passa, que no ens quedem a casa tancats, callats, que són moltíssimes les persones que viuen processos com aquest i segurament molts altres dels que no en parlem, potser per vergonya, potser per convencionalisme social, per moltes coses, no? Per tant, parlem-ne, creem espais, espais segurs, espais on puguem compartir i d'aquesta manera sanar col·lectivament. Jo he descobert a partir de la gent que mama que no sóc única, que el que he viscut jo, perquè en acabar l'espectacle, com dèiem, a l'apropar-nos a l'espectador, hi ha molta gent que m'explica la seva experiència. Malauradament encara és boca orella, no ens atrevim a fer-ho públic. Soc de les poques persones que ho comunica amb un auditori, sense vergonya, sense pudor. Els que heu vist l'espectacle ho sabeu que així és, no? Però encara és una mica boca orella. Jo sé de moltes, m'han fet moltes confessions a l'orella, no? I estaria molt bé. Jo recordo que en un moment determinat de tot aquest procés buscava per internet i deia jo, ha d'haver algun espai, vol que hi ha alcohòlicos anònimos? Han d'haver abortos anònimos o alguna cosa així, no? Almenys en grup, ja que socialment costa tant. Però en general, Rosa, jo crec que el que costa molt és parlar del dolor, parlar del fracàs, et sents un fracassat, no?, quan no aconsegueixes allò que vols i és com si ja no fossis res o no tingués res sentit, no? I potser el sentit de la vida és l'aprendre i sobreviure d'aquestes situacions.
1: Uh-huh. Que ningú es pensi que només hi haurà temps per les llàgrimes, sinó que, a més, també hi ha molt d'humor en aquest espectacle que ens ofereix la Lorena, la gent que mama, perquè d'humor, d'unidor, també en treus i molt de les situacions més complicades i difícils.
2: Sí, sí. Que, com dèiem, no queda una altra. Jo vull també fer això en menció de la música, perquè la música, penso jo, per mi almenys, no ho sé si a vosaltres us passa, però quan estic enfadada o quan estic molt trista, de vegades posar-te la música a tot drap i poder cantar, jo tinc gairebé una tracklist per cada sentiment que tinc, no? Per tant, era molt important a mi també, i tenim en escena la seva aspa amb la seva guitarra i amb la seva veu, cantant i traslladant-nos també, o fent-nos arribar d'una altra manera tot aquest aborigen d'emocions i sentiments que es tracten en aquest espectacle, però a través de la música.
1: Uh-huh. El teu còmplice, que li dona un toc molt, molt, molt especial a aquest espectacle, ho puc confirmar.
2: Molt. Ella no té nom, la protagonista, en aquest cas és ella, perquè entenem que pot ser qualsevol dona, la situació que jo he viscut, pot viure qualsevol dona. I ell és el còmplice, pobre, és un músic que ve a fer un recital musical i es troba doncs, amb aquesta dona hormonada i té diferents punts, i ell, pobre, que acaba d'aterrar i que l'únic que voldria d'alguna manera és cobrar el cine i marxar a casa, i es troba amb aquesta pel·lícula que moltes persones al voltant d'aquestes dones es troben, no? Sense saber com actuar, com reaccionar. També molt interessant el contrast de l'edat i gènere. Uh-huh. Ell és un home i és 20 anys més jove que ella. Uh-huh. Per tant, mentre ella torna d'aquest camí, ell segurament ni l'ha iniciat, no? És a dir, que és aquell contrast també social de quan ens trobem amb coses que no tenim ni idea, que només n'hem sentit a parlar a la tele o la mare ho ha deixat caure alguna vegada o els avis, no? Que era la típica de... Vaig avortar una vegada...

0: Perquè l'espectacle, vulguis que no, és la història d'ella i ella s'ha sentit de totes aquestes maneres. I ella ha estat totes aquestes dones, excepte Mother, però no farem spoiler d'un dels moments gairebé més anecdòtics o divertits, però excepte Mother, la resta crec que se sent, per tant, per mi l'espectacle és molt bitch. La cançó de Meredith Brooks, que també la va versionar ara Alice Morrison.
1: Un espectacle que val la pena, com us dèiem, i que està inclòs dins aquest dia de dol gestacional que es fa a les Franqueses del Vallès aquest divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda al Casal Cultural de Corró de Vall, amb entrada gratuïta a través d'entrepolis.com, no perdeu temps. Una idea original de la Lorena Serra, amb ella i amb l'Esteve Aspa, que és el seu còmplice, i sota la direcció d'en Joan Monells. Actualment, Lorena, estàs immersa només amb la Gincamama o el teu cap a continua produint altres actes?
0: Doncs, de moment, nosaltres, com que cadascú... Nosaltres, tot i que estem sota un paraigua professional, com és la companyia Frec a Frec, i gairebé, excepte jo, que no em dedico al teatre, la resta, són tot l'equip que tenim, són professionals. També tenim la veu en off d'en Frank Capdet, que ell és un actor de teatre professional, que, a més, té una saleta a Barcelona. Hem tingut l'assessorament i l'acompanyament d'una coach vocal, que és la Vicky Amador. Tenim amb nosaltres, segona ajudantia de direcció, la Laieta Barton, que també és cantant professional i actriu. També en Ramon Ferrandis, fotògraf, en Xavier Gotanegre. És a dir, excepte jo, que no soc professional, tot l'equip és professional. Aleshores, tornant a la teva pregunta, cada cop que fem la Gincamama, jo d'alguna manera he de deixar una miqueta a part el que és la meva vida professional i real, no? Per tant, és un esforç que fem amb molt de gust i és molt interessant, però per pensar altres projectes, sí, en el meu cap, i de fet ja està escrita com una segona part, entre cometes, que no sé si tot sortirà a la llum o no, ja ho veurem, que és una mica la relació materno-filial que influeix també molt, jo en molts processos, quan ja et planteges per què no em quedo embarassada, més enllà del que és la medicina tradicional i busques altres teràpies avui en dia, no?, de desbloqueig emocional, o la relació amb la mare és molt important, no? Uh-huh. I, evidentment, si això es portés a terme, crec que no podríem acabar sense una tercera part, que seria la relació paterno-filial, és a dir, amb el pare, perquè, evidentment, sigui de proveta o no sigui de proveta, sense un pare no és possible concebir una vida, no? Amb la qual cosa, té com aquestes tres parts, seria com una trilogia, però que surti a la llum, que ho portem a terme, que això arribi algun dia, com us deia, jo malauradament no soc actriu professional, per tant no m'hi dedico les 24 hores del dia. Així que anirem veient, igual que la Gincamama va sortir així com un bolet i ha anat fins on ha anat, la resta us ho aniré explicant.
1: Dalida, i a l'espera de que ens donis noves notícies. De moment, aquest divendres, com dèiem, la podeu veure a les Franqueses del Vallès. Teniu altres bolos programats pròximament, Lorena?
0: Doncs no, de moment no. És veritat, i aprofito aquesta plataforma, ja que em dones l'oportunitat i em preguntes, costa fer arribar cultura. No sé si és que des dels ajuntaments o des de les sales de programació estan molt bombardejats, o realment les subvencions que hi ha avui en dia, perquè abans que cultura crec que es considera que s'ha d'invertir en altres departaments o en altres aspectes, no? Per tant, nosaltres, com a proposta modesta, com estem parlant, parlant d'un tema que no es vol parlar, o que és millor invisibilitzar, o que causa dolor, doncs no és una proposta com molt mega hiper atractiva per programar-la contínuament, no? I ens costa. I ara, després de les Franqueses, doncs ens agradarà a tothom qui vingui a veure-la, que ens pugui recomanar moltíssim, i fins i tot, si ens dureu un cop de mà perquè pugui tenir llarga vida, i si no, Rosa, amb total confiança, també et dic amb la mà al cor, qui m'havia de dir a mi arribar aquest dia, no? Molt orgullosa i molt contenta del que hem fet i a continuar amb aquest procés, que sembla que parli jo des del punt de vista que ja tot ha passat i s'ha anat i que estigui estupendament. i no és així. És un dol, aprofitant que és la setmana del dol perinatal, neonatal i gestacional.

0: comentar que és un dol, és l'acceptació d'una malaltia, la infertilitat és una malaltia, per tant, o l'OMS la considera com a tal, per tant, també potser és moment també per tornar-me a centrar, potser el foc aquest que ara s'ha projectat tan fort amb la gent que vam, retornar-lo a mi mateixa i plantejar-me com estàs, com vas, què has de fer per acabar de fer net, si és que amb una situació com aquesta fas mai net definitivament. També us ho puc anar explicant.
1: Perfecte. Un espectacle molt recomanat, us ho puc dir, perquè l'hem vist i us el recomanem perquè us sorprendrà, us posarà la pell de gallina, us farà riure, us farà plorar, us farà posar-vos en el seu lloc, tot i no haver passat, per sort, la situació que ha passat la Lorena i moltes dones que també ho han patit en silenci. Una ginkamama que parla de l'avortament, que parla dels canvis al cos, dels somnis redefinits, de l'autoestima, del dol perinatal i de moltes altres coses que segurament a vegades passen per alt a les persones doncs, que, doncs, per sort, hem de dir, no pateixen o no han passat per aquest camí.
0: Exactament, exactament. També, insisteixo, espero que també faci cantar i ballar tothom des de la butaca.
1: Això és una altra. Veureu a la Lorena cantant, ballant, canviant-se de vestuari. No sé com fas mans i mànigues de tan ràpid canviar d'una situació a una altra. És increïble. La veritat és que és un espectacle que té molt a veure també el teu partenier, el teu còmplice, l'Esteve Aspa, que és meravellós.
0: Exacte.
1: Doncs, Lorena, et desitgem molts èxits. No sé si vols afegir alguna coseta més perquè els nostres oients s'animin i no s'ho perdin aquest divendres a les Franqueses del Vallès.
0: De veritat, convidats tots i en aquesta oportunitat ja no hi ha excuses, que l'espectacle és gratuït des de l'Ajuntament de les Franqueses. Ens han donat aquest suport tan gran i tan incondicionat. I la sala, per aquells qui heu estat, ha tingut una reforma i està preciosa, molt acollidora, se sent de meravella, vam estar fent un assaig, així que res més a dir, que tothom a córrer el divendres.
1: Això espero i esperem, com dèiem, no? Ho tirarem a la teulada de qui correspongui, que en breu també els escenaris de Parets puguin gaudir d'aquest espectacle de la ginkamama.
0: I tant que sí. Amb moltíssimes ganes de venir a Parets, tu ho saps, i de fet tu i jo ens coneixem del meu pas per Parets, on ja vaig viure algun dels capítols dels que es parla la ginkamama, per tant també seria molt bonic. És bonic el passar per als espais i compartir-ho als espais on has viscut part d'aquesta història sense compartir-la. Per tant, seria preciós poder venir en concret a Parets. A mi m'emocionaria molt.
1: Doncs avui compartint amb la Lorena, que també és una mica paratana i ballassana, com no, tu vius a la Garriga, i lògicament a l'espectacle ara el podem veure a les Franqueses. Aviat segurament a altres municipis del Vallès, però de moment aquest divendres us podeu acostar fins a les Franqueses per poder veure aquesta ginkamama, idea de Lorena Serra, acompanyada d'Esteve Aspa i, com no, sota la direcció d'en Joan Monells. Ha estat un plaer, Lorena, parlar amb tu. Esperem en altres ocasions tornar a donar difusió d'aquest meravellós espectacle, la ginkamama.
0: Igualment, moltíssimes gràcies de nou.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Divendres 13 de novembre a 6:45 de la tarda, sessió d'astronomia a l'Escola de la Natura. Podrem veure l'audiovisual Coneix el Sistema Solar i observarem Saturn. Inscripcions al web escolanatura.parets.cat.

0: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2 quarts de 2 del migdia.
1: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. I tornem a tenir avui aquí als nostres estudis a la Meritxell Vinyals perquè ens parli de salut, d'alimentació i de moltes altres coses. Saludem a Meritxell Vinyals. Què tal?
2: Bon dia, com estàs? Molt bé, contenta d'estar aquí un altre cop.
1: Benvinguda aquí als estudis de Rap 107. Recordem, Herbes Salvatges.
2: Herbes-salvatges a Instagram, a la web Herbes Salvatges, i a Granollers, al carrer Mare de Déu de Núria, número 1, i a Mollet, al carrer Ensam Claver, número 2.
1: Parlem avui de l'autosuplementació, que és el consum de vitamines, minerals, proteïnes o altres complements alimenticis per decisió pròpia i sense la supervisió de ningú.
2: Exacte. A veure...
1: I això es fa molt ara.
2: Moltíssim. O sigui...
1: Perquè això, tot això es pot comprar lliurement.
2: Clar, pots comprar... Hi ha música.
1: Sí.
2: Ah, vale.
1: Sí, ja va bé que es faci una mica de música.
2: Vale, perdó.
1: Sí.
2: Clar, tu això ho pots comprar, o sigui, en plataformes, sense que ningú et supervisi ni res. Clar, aleshores, hi ha una de les coses que em trobo... és que a vegades t'arriba gent amb un fotimer de suple... que potser sí que a vegades els hi ha aconsellat algú, però a vegades senzillament van comprant.
1: O miren per internet.
2: Exacte. Sí. Que aleshores jo sempre distingeixo entre una cosa és les propietats d'un producte, val? Que els productes tenen unes propietats i tenen uns beneficis, i l'altra cosa és el que estic necessitant jo ara per mi? Perquè a vegades ens trobem en que, jo què sé, portem 10 anys prenguent una onagra, i dius, vale, molt bé, la onagra és rica en omega-6, val? Si jo prenc durant 10 anys omega-6 i, per exemple, no tinc consum de peix blau a nivell d'alimentació, estic fent una descompensació amb els omegas. La onagra es pren habitualment per regular regles, per síndrome premenstrual, val? És un producte molt utilitzat, i aquest sí que a vegades inclús ve prescrit per la ginecòloga, però jo a vegades m'he trobat amb dones que potser fa 10 anys que s'ho prenen, i és allò que dius, a veure, parem, emmarquem, i ja no en tens 40, ara potser en tens 50, estàs en un altre moment de la teva vida, i hi ha suplements que s'han d'anar revisant. Per què? Doncs perquè poden crear una descompensació.
1: I pot també provocar algun problema.
2: No, provocar un problema no. És a dir, els productes... Provocar un problema no. Però tu ho estàs prenguent amb una intenció, que és de desinflamar. Si jo només faig omega-6 i no estic fent un omega-3, descompenso els omegas, aleshores puc tenir... sóc més susceptible d'inflamar-me que no de desinflamar-me. És allí. El benefici pel qual m'emprenia allò deixa de ser tan benefici. És la història.
1: Per exemple, la vitamina C i la vitamina B... No pot haver masses problemes perquè s'eliminen per l'orina.
2: S'eliminen per l'orina, exacte.
1: Però la A, la D, la E i la K s'acumulen als teixits grassos i al fetge. I un excés d'això pot provocar, doncs, alguns danys a...
2: Sí, però, per exemple, això és com impossible que passi a nivell de suplementació, eh?
1: Sí.
2: Parlo de nivell de suplementació, perquè bàsicament les suplementacions que es venen, o sigui, hi tenen un topall.
1: El problema és l'autosuplementació.
2: Bueno, sí, però entenc... Bueno, jo no m'hi he trobat mai amb això. O sigui, jo no m'he trobat mai amb algú que faci més dosi. Una cosa és la dosificació, eh?
1: Sí.
2: I l'altra cosa és si el suplement que tu t'estàs prenguent és el que necessites. Per mi són dues coses diferents. Jo no m'he trobat mai que ningú es prengui més dosi de la que necessita.
1: Però segur que n'hi ha, eh?
2: Jo no m'hi he trobat. El que sí que m'he trobat és en prolongar un tractament i dius, és que en aquests moments això ja no et serveix, o ja portes masses anys fent això. Perquè la compra impulsiva, l'altra cosa és que hi ha una compra impulsiva d'un suplement, i un suplement no hauria de ser una compra impulsiva. És una, per mi, com a terapeuta, és una compra reflexiva. Val? És a dir, per a quin motiu m'estic prenguent això? És això el que jo necessito ara? Aleshores, per això sempre dic, i des de la botiga sempre ho fem, i jo, com, bueno, evidentment, jo com a terapeuta també ho faig, és establir una estratègia. I hem de començar, perquè solucionar-ho tota l'hora no pots. I de vegades, primer has de fer, m'ho invento, una micronutrició, amb els que jo li dic back to basics, i llavors ja començarem a fer altres coses. Però m'hi estic trobant molt, i penso que, dius, a veure, parem. És com ahir va venir una persona que feia temps que es prenia una cosa per algo molt determinat. Val?
1: Per exemple, que era sobre quin, per quin problema era?
2: Bueno,
1: no cal que diguis
2: no
1: el nom. Que,
2: no, és igual.
1: Sí, per no dir-ho. O posa algun exemple de suplementació que normalment et
2: vale, fas. Algú molt banal, vale? Sí. Diré la caiguda del cabell.
1: Val.
2: Vale. Ara és època de que ens caigui el cabell. Aleshores, nosaltres tenim un suplement que funciona superbé per la caiguda del cabell.
1: Val.
2: Quan et ve una senyora, que normalment és les que... És a dir, el motiu pel qual a una dona li cau el cabell acostuma a ser diferent al motiu pel qual a un home li cau el cabell.
1: Val.
2: Tot i que hi ha un moment determinat, que és un canvi hormonal, com pot ser una menopàusia, que aquella caiguda pot estar molt més relacionada amb el canvi hormonal. D'acord?
1: Bueno, els homes cada vegada...
2: Clar, sí, vosaltres ho teniu claríssim, però a nivell d'estrès, per exemple, o una ferritina... Espera't, que ja me'n vaig. Aleshores...
1: La dona.
2: La dona. Caiguda de cabell. Molt bé, fantàstic. En compro el típic... Jo sé, o sigui, clar, a més aquesta és... Jo sé el producte que jo tinc i jo sé els resultats que s'han d'obtenir amb aquell producte. Quan tu portes dos caixes, que són dos mesos, d'aquell producte per la caiguda del cabell, i el cabell et continua caient, hem de fer una mirada molt més àmplia de què carai està passant. Potser hi ha un dèficit de vitamines, potser hi ha un dèficit de ferro, potser hi ha falten hores de descans, potser és un procés més oxidatiu i més d'envelliment. Quan dic envelliment no vull dir que estigui fent anys. Una cosa és l'edat i l'altra cosa és... l'edat de la meva cèl·lula.
1: Val.
2: Són dues edats completament diferents. Ara em tiraré una floreta. Jo estic convençuda que l'edat de la meva cèl·lula, malgrat l'estrès que tinc, és més jove que jo.
1: Això depèn molt de cada persona.
2: Jo vull pensar que l'edat de la meva cèl·lula és més jove que l'edat que posa el meu DNI. Bueno, jo abogo... Jo intento que sigui així. No per res, sinó perquè senzillament, és a dir... no vull que la meva cèl·lula s'envelleixi, perquè a mi no m'envelleix la meva edat, m'envelleix la meva cèl·lula. O sigui, això ho hem de tenir-ho tots claríssim, és a dir, l'edat no és signe d'envelliment. L'envelliment s'hauria de medir d'una altra... Es medeix, bàsicament, d'una altra manera.
1: D'aquí que alguns que tenen 40 anys sembla que en tinguin 60 i al revés.
2: Exacte. Per exemple, un dels medidors... Sempre ens anem de Sant Pere a Sant Pau, però crec que és interessant. Un dels medidors de longevitat és la qualitat del múscul. Si jo tinc un múscul sa, un múscul resistent, un múscul que faci les seves funcions, que el múscul no només és quin braç que tinc, sinó és el múscul és un receptor de glucogen, és guarda glucogen, d'acord? Si aquest múscul jo el tinc sa i fa les seves funcions, jo sóc jove. Si aquest múscul ja no se n'en recorda de què ha de fer quan li arriba un terròs de sucre...
1: Malament,
2: perquè llavors ja vol dir que potser tinc també un fetge gras i llavors on te va parar tot aquest excés de greix, on és? Els adipocitos, que són les lorcilles. I així ens entenem tots. Val? Aleshores, hi ha moltes maneres, o hi ha diverses maneres, podríem fer una analítica d'ADN i aquestes coses, eh? Però bueno, amb la resistència o la... Cap, o la ja visiblement tu ja veus com és la qualitat d'aquell múscul. Mal? O què pot fer amb aquell múscul? Això seria... Bueno, això, ja me n'he anat. El cabell.
1: Sí, el cabell.
2: El cabell. Clar, aleshores, si tu durant dos mesos de fer el tractament del cabell dius, m'ha millorat, però em continua caient molt, mal? Llavors has de fer una mirada més en 360 graus i revisar una mica què coi li està passant a aquella persona. És a dir, com menja, a quina hora se'n va a dormir, com va de ventre... Aleshores, tot això, quan un fa una autosuplementació, es perd. I si es perd, ens estem perdent molta informació i l'usuària, parlo usuària perquè bàsicament jo treballo amb dones, molts cops també es bloqueja i es torna com més petita de merda, el meu cos no està fent allò que jo vull que jo faci, i això genera un estat d'angoixa important, d'acord?
1: Aviam, jo, quan parlem d'autosuplementació, és que no ha preguntat a ningú professional.
2: Sí, sí, sí, sí, això és una autosuplementació.
1: I d'això n'hi ha molts casos, està clar.
2: Bé, bueno, jo cada cop em veig més, i de vegades...
1: O que venen, mira, a mi he pres això, però tu has preguntat a algú amb això, no?
2: O, per exemple, m'ho invento, eh? Però això és un clàssic, perquè és que cada cop ho veig més. Problemes digestius.
1: Val.
2: Vale? Un problema digestiu és una inflamació. Jo abans estava plana i ara estic inflamada i tot el que jo faig, és a dir, usuària, jo faig, i m'he comprat no sé què, val? Perquè compro coses que veig, això va bé per desinflamar, això no sé què, i vas comprant perquè el producte t'està dient els beneficis del producte. Jo sempre dic, és que els beneficis del producte hi són. L'altra cosa és el que tu estàs... És a dir, és l'abordatge correcte que tu estàs necessitant, i de vegades potser no és aquest l'abordatge correcte.
1: Ara pensa que hi ha productes de parafarmàcia inclús a supermercats.
2: A tot arreu.
1: Sí, sí.
2: Bueno, el pitjor de tot és l'online.
1: Sí.
2: Perquè allà no hi ha gaire... O sigui, no hi ha el control...
1: Als supermercats almenys hi ha alguna persona que es dedica a assessorar.
2: Sí, però
1: internet no.
2: Internet no t'assessora ningú. Riu. I el control que hi ha de suple a internet no és el control que tenim les botigues...
1: especialitzades. Està clar.
2: Val? És a dir, a nivell de control de qualitat de producte, de formació de la persona que t'està atendent.
1: Sí. Això no pot oferir un supermercat, això està clar.
2: Només amb la formació de la persona que està darrere d'un taul... Formació i experiència.
1: Clar.
2: Aleshores, formació, experiència i saber què coi haig de preguntar.
1: Clar.
2: Aleshores, això no, tu, és que no, tu, no ho trobes en cap altre lloc que no sigui en una botiga especialitzada. I és així.
1: Està clar.
2: Per què? Doncs perquè la base del nostre, i és molt lleig dir-ho, però la base del nostre negoci és el producte natural, i ens basem bàsicament en això. Que aleshores, i a part de que han sortit laboratoris com a bolets, que han sortit laboratoris i que tenen molt bon màrqueting, no vol dir que el producte sigui... Moment.
1: Sí.
2: No vol dir que no sigui de qualitat, eh?
1: Segur.
2: És a dir, anem a pams, eh? Uh-huh. Però a vegades dius...
1: Cal això. És que a vegades també és la despesa econòmica, perquè vas a un lloc o per internet i compres coses que no necessites.
2: Bueno,
1: no?
2: I a part de que molts cops jo m'ensenyen el d'allò i em diuen el preu, penso, mare de Déu, si és caríssim. L'altra cosa és que, és a dir, nosaltres el que sempre fem és intentar, perquè els tractaments tenen un valor... Jo no diré ni que són cars ni que són baratos. Tenen un valor.
1: I tenen un control de seguiment.
2: Tens un control de seguiment, per un cantó, i per l'altra banda, és a dir, tu intentes adaptar els tractaments també a l'economia de cada persona.
1: Lògic.
2: Val? No perquè, més a més, no perquè un producte sigui molt car, té perquè ser més indicat per tu en aquests moments. Aleshores, jo cada cop ho veig més... de fet, oferim un servei que és d'acompanyament en tota aquesta suple que t'estàs prenguent, que ningú t'ha aconsellat, és a dir, posem-hi una mica d'ordre, perquè jo sempre dic, és a dir, hi ha productes excel·lents al mercat, és veritat, però és que potser no és el que tu necessites, és que no té res a veure el producte amb la meva necessitat. Són dues coses completament diferents.
1: Què és el que et demanen més? A part de la caiguda de cabell, hi ha algun altre tema nutricional.
2: Digestiu.
1: Mira, ara una persona que tu i jo coneixem, l'altre dia em va dir, ostres, m'he enterat d'un producte, això haurà d'anar al metge, d'un producte que jo estic molt gras i el prenen els diabètics i diuen que t'aprimes 15 quilos de cop. Això és un terrible.
2: Per mi és horrorós.
1: M'ho va dir el nom, no vull dir el nom perquè no cal.
2: Vale.
1: No ho diguis.
2: Sí, és...
1: Et sona, oi?
2: Sí. A veure, de fet, hi ha el nostre cos, és que jo d'això tinc uns quants reels aquí a penjats a l'Insta, i en tinc un dependent. És a dir, el meu cos, si té la informació necessària, són recaptadors de GLP-1, fa un GLP-1. Es fa des de la meva microbiota, però jo haig de tenir una microbiota en correctes condicions perquè ho pugui fer. El problema està en quan... És a dir... El que et va dir aquesta persona...
1: Jo que ho volia preguntar a la metge de capçalera.
2: Sí, però per mi aquest és l'error. S'ha vengut com algo per aprimar.
1: Sí.
2: I no és algo per aprimar. O sigui, el fàrmac originàriament es va fer per diabètics insulinodependents per tenir els nivells de glucosa en sang estables.
1: Correcte.
2: Quan això s'ho està prenguent persones sanes per un tema físic, Aquí, per mi, hi ha dos problemones. Un és que no sabem què passarà a la llarga amb persones amb un pàncreas sa. No se sap, perquè no hi ha bibliografia. No se sap. I l'altre és, que a mi em sap molt de greu, però aquí hi ha un TCA darrere. Hi ha un trastorn. O pots estar fent un trastorn de l'alimentació, perquè no hi ha una reeducació alimentària. Quan tu deixis de prendre't aquest fàrmac, perquè això sí que hi ha evidència, quan tu deixes de prendre aquest fàrmac,
1: tornes a recuperar
2: el pes.
1: Sí, és que és això fotut.
2: Aleshores, quan tu segueixes, quan tu ets clienta meva, segueixes unes pautes, entens què és el que necessita el teu cos, el pes no el recuperes.
1: Clar.
2: D'aquí de què es tracta? De primar-se o de mantenir un pes estable i saludable tota la vida?
1: Està clar, tenir un pes estable.
2: De què estem parlant? No? Estem parlant de salut o estem parlant de cosificació? I jo amb això cada cop em torno... O sigui, bueno, potser perquè tinc l'edat i tinc l'experiència per tornar-me cada cop més radical. És a dir... el meu volum no d'entrada, el meu volum no determina la meva salut. Jo estic prima, aleshores tu em pots veure i dius, mira, aquesta noia està saludable. Per què? Perquè estic prima? No. És a dir, un prim pot tenir poca salut. D'entrada, d'acord? Vull dir, el cos no determina la salut d'una persona. La salut és una cosa i el cos, els pes, és una altra. Jo sempre dic que és de què està farcit el teu pes.
1: Pot ser una persona prima i està fatal.
2: És a dir, si el meu pes està farcit de múscul, estupendo. Si el meu pes està farcit de greix, doncs anem molt malament. Perquè hi ha citoquines proinflamatòries...
1: Però, i al revés, gent que està molt prima, que no té múscul, també.
2: Que també, exacte, per això et dic. És a dir, de què està fet el meu pes? A mi m'interessa això, de què està fet el meu pes, no quan peso. Jo, de fet, no, molts cops no peso i se'm queda mirant, en plan, no peses. Dic, no, si vols pesar-te, et pesaré. Però que no determina si estem fent bé la feina o no l'estem ben feta. Val? És a dir, pesar-se i que allò, aquella bàscula em doni una informació no té res a veure amb si estem fent bona feina o no estem fent bona feina, perquè llavors ens estem perdent les sensacions. Com has baixat la inflamació, com s'ha regulat el teu trànsit intestinal, com has recuperat la teva energia, que bé que estàs dormint... Tot això té més valor que el que digui una bàscula. Saps? Per mi. Bueno, i crec que a nivell de salut té més valor això que el que determini una bàscula. Val? Però bueno.
1: Per això és important seguir regular i no fer una autosuplementació. Abans dèiem de mirar, però qui fa aquestes coses és perillós. El que deia abans, d'aquests que es foten productes mèdics que no toquen.
2: Bueno, però clar, el dels productes mèdics, que aquesta és l'altra, te'ls prescriu un metge, eh?
1: Clar.
2: Bueno, ahir sortia una...
1: És que no sé si es pot comprar o no.
2: Segurament que hi ha mercat negre, eh? Segur que hi ha mercat negre.
1: Però entenc que aquest medicament que t'he dit jo, que no hem dit el nom, no pots comprar lliurement a la farmàcia.
2: No el pots comprar lliurement a la farmàcia, però jo estic convençuda que hi ha mercat negre.
1: Val, això és una altra història.
2: Perquè no totes les legislacions a tota Europa són iguals.
1: Clar.
2: Aleshores, estic convençuda que hi ha mercat negre.
1: Està claríssim. Que amb això s'ha d'anar molt... Sí, perquè a vegades l'autosuplementació també et capgira el cap i et diu... Tens la falsa sensació de que, ostres, mira, em estic prenent això i em sento millor.
2: A veure, un moment, em sap molt de greu, però és que l'efecte placebo existeix.
1: Sí, clar que hi és.
2: Visca l'efecte placebo, amb tot, m'és igual, amb fàrmacs o amb suple.
1: Sí, però...
2: Jo estic molt a favor de l'efecte placebo.
1: Sí, però clar, fins a cert punt.
2: No, m'és igual.
1: Perquè t'està mentint.
2: No.
1: Sí, jo crec que sí.
2: Sí i no. Espera. Home. Si jo crec, imagina't, un moment, el que t'he dit jo abans, si jo crec que la meva edat cel·lular és més jove que jo, i jo vaig amb aquesta actitud per la vida, a mi no em passa res. Saps el que et vull dir? Si jo crec que estic més vella del que estic...
1: Però depèn del que em preguis.
2: No, és igual.
1: Sí, home, no, clar que no.
2: Sí.
1: Igual t'estàs fent malbé una altra cosa.
2: Bueno, vale, no. No fem malbé res, vale? És a dir, ja et dic, no, encara que un... s'autogestioni, difícilment farà mal a algú. Senzillament, que a vegades no té ni cap ni peus.
1: Això.
2: O sigui, per mi, la meva crítica és ha de tenir una estratègia, ha de tenir una lògica. Val? Vull dir, deixem-ho aquí. O sigui, per mi només és això. Però si jo crec que el que estic fent em va superbé, vamos, o sigui, no tindré angoixa, no tindré ansietat, aniré segura per la vida, és fantàstic. Si jo crec que el que jo estic fent no em va bé, em deprimiré, estaré més pesada, cada cop em costarà més remuntar. No, o sigui, l'efecte placebo, olé, l'efecte placebo, és meravellós, en sèrio. Tant per fàrmacs, que existeix, com per suple. Sí, sí.
1: No, bueno. no sé què dir-te, però bueno, això és una altra història. Escolta, sí, sobretot, el que sí que diria és que l'autosuplementació no, que s'ha d'anar amb un professional.
2: Jo, per mi, sí. És a dir, de fet, qui va amb un terapeuta, cada visita canviem coses. Uh-huh. O quan acabis alguna cosa, fem una altra cosa. Normalment els terapeutes funcionem així. No a veure, per exemple, m'ho invento, eh? Si és una vitamina D amb una persona gran, doncs evidentment que li donaràs vitamina D durant tot l'any o durant tot l'hivern. Uh-huh. Per això també es fa des de la farmacologia. Vull dir que no estem fent res que no es faci des de la medicina convencional. Saps? Bueno, des de la medicina alopàtica. Hi ha coses que potser sí que ho faràs llargues temporades. Però, bueno, és el que dic. Hi ha d'haver-hi una estratègia. Perquè a vegades ens trobem, per exemple, en menopàusia, ¿vale? Això és que el tema de la menopàusia és un temazo. Menopàusia t'has de prendre. Magnesi, omega, vitamina D, creatina. Clar, dius, col·làgen. Hòstia, tot avales.
1: Al final què passa, no?
2: Vaig a prendre tot això? Jo no m'ho prenc. Aleshores dius, vale, no m'ho prenc. I algun dia, que t'ho juro, que em sento malament de dir, ai, no m'ho estic prenguent, ho estaré fent malament jo. I al final dius, a veure, Meritxell, una cosa és el que jo necessito, però com és la meva alimentació? Quin exercici físic faig? Quin contacte tinc amb la naturalesa? Quantes hores dormo? I en funció del que jo faig i el que no puc fer, llavors suplemento allò que jo no estic fent.
1: Correcte.
2: Val? Aleshores, no em cal prendre totes aquelles coses que si llegeixo per xarxes m'haig d'aprendre tot. Quan potser jo tinc una disbiosi, tinc un SIBO persistent que el tinc allà. És a dir, que tinc un digestiu fet una caca. O tinc un estrès sostingut en el temps. Aleshores, per on començo? Si ho tinc tot, no? Pues, com comences? Si ho tens tot, no ho has de decidir tu, usuària, sinó que ho ha de decidir el professional que t'està acompanyant, que tu escollis en aquests moments. Val? Perquè, si no, això, per la persona que ho pateix, suposa un mal de cap més de... I ara què faig? I ara què començo? Perquè és que ja ho estic fent tot i no em funciona. I aquest, és, saps? És, per mi, aquest, quan algú... Aquella angoixa de ho estic fent tot i no hi ha res que em funcioni perquè tu has decidit tu... Això és horrorós per qui ho pateix.
1: Hi ha d'haver sempre un professional darrere que et vagi guiant.
2: Perquè, si més no, aquella càrrega de decisió no recau sobre la persona, sinó que recau sobre el que té el coneixement.
1: Està claríssim. Meritxell Vinyals, Herbes Salvatges, gràcies per estar amb nosaltres. Ai. Avui he parlat de suplementació.
2: Gràcies a tu, Carles.
1: Merci. Que vagi bé.
2: Adéu, guapo.
1: Adéu. Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
3: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.

Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

0: Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, la plaça Doctor Trueta de l'Eixample va acollir el passat dissabte al migdia un concert de la banda Lullaby, que va animar la jornada amb versions de pop i de rock. Un acte que va estar organitzat per l'associació Suficientment, formada per persones amb experiència pròpia en salut mental. L'entitat treballa per donar resposta a les necessitats de la comunitat del Baix Vallès i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per trastorns de salut mental. Escoltem a la cantant del grup Paratà que va participar en aquest acte, Lullaby, la Noé Ruiz.
1: Doncs mira, el grup, no sé si són ja 5 o 6 anys, la veritat és que no em porto ja el compte, però va néixer d'una idea molt, molt petiteta, que començàvem fent una cosa molt acústica i a poc a poc es van anar incorporant guitarres, i la veritat és que la idea del grup en si va canviar, perquè van començar amb balades i cosetes així molt tranquil·les, i ara estem en un altre lloc. Però va ser molt natural i va ser poquet a poquet. Doncs mira, fem pop-rock, fem cançons molt, molt conegudes, molt, intentem que siguin molt ballables i molt de festa, tot i que tenim alguna una miqueta més així per agarrar-se bé també, hi ha alguna, però influències, jo diria que depenent de qui li preguntes a la banda. Les meves són molt, molt del pop, són molt de, per exemple, tenim cançons de Leiva, de Queen, que a mi, no, però bueno, Queen té una miqueta aquí de pop-rock, i segurament si li preguntes al Padilla et dirà que és més jazz i a les guitarres te diran que és més rock and roll. Crec que això és el maco, que cadascú té les seves influències i intentem com fer-les caminar totes juntes.
0: La plaça Doctor Trueta de l'Eixample es va omplir de música el passat dissabte 10 d'octubre amb el grup local Lullaby, un concert per donar suport a la salut mental organitzat per l'associació Suficientment. Escoltem un altre dels components de Lullaby, en Padilla, que recordava que la banda ja fa més de 6 anys que es va crear.
2: Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Aquí estem per donar-lo tot avui. Bueno, el grup va començar pràcticament fa 6 anys, em sembla. 6 o 7 anys. I vaig conèixer jo a Noelia, que és la cantant, Noé Ruiz, i, bueno, va ser una coincidència de veure'ns en un bar aquí a Parets, que hi havia un piano, un calaix flamenc, i estava cantant ella amb un amic nostre, Ivan Briceño, i jo, pues, com sempre, estic a tot arreu, em vaig apuntar a tocar amb ells, i, bueno, sonava la cosa bé i van decidir en qüestió d'uns mesos de formar una banda de covers dels 80, 90 i tal. I així va començar la cosa. Amb Noelia després han vingut més músics, s'han anat alguns també, i ara la formació pues, està ja al 100%.
0: L'associació Suficientment és una entitat sense ànim de lucre formada per persones amb experiència pròpia en salut mental i familiar. Se'n neix per donar resposta a les necessitats comunitàries del Baix Vallès i per defensar els drets, la dignitat i el benestar de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. Té la seva seu al Centre Cívic de Camp Antiqueta, Mollet del Vallès. Són una associació compromesa amb la salut mental comunitària i treballant des del respecte, la sensibilitat i la proximitat, oferint suport orientat i espais de trobada per a persones que viuen amb un trastorn mental i per als seus familiars. El grup musical de Parets Lullaby van col·laborar amb ells aquest passat en dissabte 10 d'octubre a la plaça Doctor Trueta de l'Eixample amb aquest concert que van fer obert a tothom de versions de pop i rock.
3: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

Divendres 23 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala Serra de la cooperativa Dia Internacional del Càncer de Mama. So please, please, please. Parets contra el càncer organitza a les 6 de la tarda un taller de cura de sol pelvià a càrrec d'Inés Nissa i després una xerrada de medicina integrativa en oncologia amb Núria Gisbert. Divendres 23 d'octubre, Dia Internacional del Càncer de Mama.

0: Stop.
1: De dilluns a divendres, d'un quart de set a dos quarts de vuit de la tarda, no et perdis Carrer 107. El magazín de tarda on parlem de salut, esport, cultura i molts altres temes. De dilluns a divendres, Carrer 107.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dijous, aquest 15 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui obrirem el nostre informatiu parlant de les dues sessions informatives que es faran la pròxima setmana, amb el tema com a eix central l'esporga de l'arbrat viari en els pròxims mesos que es durà a terme tant a la zona de l'Eixample com del barri antic. Reunions que es fan tots els anys per informar a la ciutadania i perquè aquesta aporti totes les els neguits o preguntes que vulguin fer sobre aquest tema. Hem parlat amb el regidor de Via Pública a l'Ajuntament de Parets i ens en donarà més detalls. És un dels temes a tractar al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Pròximament, a finals d'aquest mes d'octubre, la xarxa, la coordinadora d'entitats per la cultura catalana a casa nostra, organitzarà una mostra d'entitats. També us recordarem els actes d'aquest dijous dins l'homenatge al president Lluís Companys, homenatge a represaliats pel franquisme. Sense oblidar-nos també de que la colla de Diables Parets ha fet un canvi a la seva presidència. Hem parlat amb el president sortint, l'Òscar Pesquer, que dona pas a una nova presidenta, que també ells ens informarà. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i la punta del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a preguntar-nos qui va inventar la cadira. Doncs ho sabrem, com a nota curiosa, a la part final del nostre informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: En breu començaran les sessions informatives de la campanya de l'esporga de l'arbrat viari a Parets del Vallès. Es faran dues sessions amb els veïns i veïnes, tant del barri antic, que serà el dilluns 19 d'octubre a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions de Can Rajoler, com dimecres 21 d'octubre a les 7 de la tarda al Casal Sant Jordi. Són sessions amb l'objectiu de presentar els criteris a seguir en aquesta campanya de l'esporga d'enguany i respondre a les preguntes de la població sobre aquest tema. Personal qualificat realitzarà tasques d'esporga tant en l'arbrat viari, aquell que es troba situat a les voreres, com els arbres que es localitzen en els espais verds de Parets del Vallès. Aquesta tasca forma part del pla anual de manteniment de l'arbrat del municipi. L'esporga es du a terme de manera coordinada pels serveis municipals d'espai públic i les empreses adjudicatàries. Els arbres viaris, els treballs de poda, inclouen la retirada de branques mortes o malaltes, l'alleujament de la copa dels arbres per evitar que entrin en contacte amb línies elèctriques i altres infraestructures, així com la millora de la visibilitat i l'accessibilitat a les zones públiques. Hem parlat amb el regidor de Via Pública a l'Ajuntament de Parets, Sant Francesc de la Torre, que ens parlava d'aquestes sessions informatives sobre la nova campanya de l'esporga, amb les dues sessions per a veïns i veïnes, tant del barri antic com de l'Eixample.
2: Com ja és habitual, fent dues xerrades sobre l'esporga, una a la zona de l'Eixample, una altra aquí al barri antic de Parets, i ho fem perquè és el moment doncs, on podem copsar sobretot aquelles propostes de millora dels veïns i veïnes en un exercici de transparència i participació perquè sempre es tracta d'anar millorant. No? L'any passat el balanç va ser força positiu, no només de la xerrada, sinó sobretot de l'esporga en general, i aquest any doncs, volem tornar a escoltar aquells veïns i veïnes doncs, que no estiguin satisfets del tot no?, amb el servei, que sempre és millorable, i per això les fem, per escoltar-los i, evidentment, doncs, amb els especialistes que hi són no?, i que ens acompanyen, doncs, poder donar tot tipus d'explicacions que la ciutadania requereixi.
1: L'esporga de l'arbrat viari de parets s'estén durant els mesos de novembre, desembre i gener i es planifica de manera que generi el mínim impacte possible sobre la mobilitat i les activitats quotidianes de la ciutadania. Es demana la col·laboració de tots els veïns i veïnes i usuaris de la via pública i els espais verds per la seva comprensió. Els arbres de parets són un element essencial per al benestar de la ciutadania, ja que contribueixen a la qualitat de l'aire, milloren l'ambient acústic i proporcionen ombra durant els mesos més calorosos. A Parets del Vallès es treballa per uns espais verds ben gestionats. Les tasques de la poda de l'arbrat viari acostumen a dividir-se en tres sectors, començant per l'Eixample, sense oblidar els arbres del Parc del Sot d'en Barriques, el barri de l'Escorxador, l'Espai Central i Cal Jardiner. Acostumen a finalitzar cap al barri Sardanet i al barri Antic. Està previst que aquestes tasques s'allarguin fins a finals de gairebé el mes de febrer, si el temps així ho permet. I durant aquest període es podaran prop de 7.000 arbres que tenim al municipi. Durant els treballs de manteniment també seran substituïts aquells exemplars que per alguna raó hagin quedat malmesos i prèviament a l'inici de la poda la policia local senyalitzarà el tancament del carrer i l'horari i la prohibició de l'aparcament dels vehicles.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Arran de la convocatòria per al 29 de novembre de les eleccions generals al Congrés dels Diputats, l'Ajuntament de Parets del Vallès ha habilitat un servei de consulta del cens electoral. Els veïns i les veïnes poden comprovar si les seves dades són correctes fins al dia 19 d'octubre inclòs. També romandrà exposada al públic la relació de meses i col·legis electorals del municipi. La consulta del cens electoral es pot dur a terme d'aquesta manera presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, ubicada a la plaça de la Vila 1, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda, i de dilluns a dijous, de 4 a 7 de la tarda, acreditant-se mitjançant DNI, passaport o permís de conduir. També es pot, en aquest cas, també es pot acceptar la manera telefònica, trucant al telèfon 93 573 88 88. Únicament, en aquest cas, es confirmaran les dades que faciliti el ciutadà. Si coincideixen les dades d'identificació i de domicili, podrà informar sobre la taula i local electoral que li pertoqui. Telemàticament és una altra opció a través de l'Institut Nacional d'Estadística, que ha habilitat una pàgina web en què es pot fer també la consulta mitjançant el sistema clave. Si es detecten errors en el cens electoral, es pot presentar una reclamació fins al pròxim 19 d'octubre directament a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral o a través també de l'Ajuntament de Parets del Vallès.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.

0: L'Associació Passebrista, el Festival de Curs Pedra del Diable i l'Associació Sardanista. La xarxa Aparets vol promoure i dinamitzar la cultura popular catalana a casa nostra. Amb aquest acte del pròxim 25 d'octubre, al Parc La Linera, es volen donar a conèixer amb aquesta mostra de les diferents entitats i del que fan a Aparets del Vallès. Hem parlat amb un dels membres de la xarxa, amb Miquel Portell, de l'Associació Fotogràfica Aparets, i ell ens avançava aquesta mostra que organitzen per finals d'aquest mes d'octubre.
1: Això és important per tota la gent del municipi, perquè volem donar a conèixer, a través d'aquesta xarxa, el grup d'entitats culturals, diguéssim, d'aquí Parets, que participem durant l'any en diferents actes. Llavors, estàvem una miqueta com descoordinats, és a dir, a vegades doncs, ja ens feia una activitat, no te n'enteraves, els diables en feien una altra, tampoc, manyacs, és a dir, hi havia com una miqueta de cosa que no... que sí que veies, però no estaven com una cosa coordinada bé per saber què fem cada un. Llavors s'ha muntat aquesta xarxa, la qual estem totes aquestes entitats que formem part coordinades amb xarxa, de forma que ens enterem de qualsevol tipus d'activitat que fa l'altre. Gegant sap el que fa Diables, Diables sap el que fa l'Associació Fotogràfica, o Butaca 107, o la Colla Sardanística. És a dir, que tots estem una miqueta, diguéssim, enterats del que anem a fer. Llavors, el dia 25, de 11 al matí a la 1, al Parc de la Linera, el que farem és una mostra d'entitats explicant cada una d'aquestes entitats quin és l'activitat que fa durant l'any o les que faran, és a dir, explicar una miqueta què és el fonament d'aquesta entitat. I de forma també paral·lela podran estar en l'estand de l'entitat per veure allà in situ com es fa aquesta activitat.
0: La xarxa coordinadora d'entitats de la cultura catalana de Parets del Vallès vol promoure, defensar i dinamitzar la cultura catalana al poble. També ens va parlar de la mostra d'entitats del pròxim 25 d'octubre en Juanjo Carrasco, també membre de l'Associació Fotogràfica Parets.
2: És que hi hagi, com es feia temps enrere, la fira d'entitats, que entitats que participen a nivell cultural dintre de la vida cultural de Parets, tindrà un espai per exposar i mostrar quina és la seva activitat principal. Llavors hi haurà informació i hi haurà una mostra de les diferents activitats que cada entitat també porta a terme.
0: La xarxa és una iniciativa que vol enriquir el municipi i està oberta a noves incorporacions d'entitats locals. Vol ser el nexe d'unió de les entitats paretanes. El pròxim diumenge, 25 d'octubre, es donaran a conèixer amb una petita mostra i un vermut musical. El Parc de la Linera compartiran, coordinaran i impulsaran els actes de les entitats que fan poble i fan xarxa a través dels diferents canals de comunicació, especialment a través de les xarxes socials. Difonen els actes principals impulsats per les entitats adherides, contribuint a fer més visible la vida cultural de Parets del Vallès.
3: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
4: Qui no continua com a president dels Diables, de fet, ja en la nova assemblea que hi va haver, doncs van nomenar la Sílvia Noguer com la nova presidenta, és en l'Òscar Pesquer. Aquí saludem. Òscar, com estàs?
5: Què tal? Bon dia, Carles.
4: 4 anys de Diables i ja ho havies dit alguna vegada que està molt bé ser president d'una entitat que t'agrada, però que això també cansa, no?
5: Sí, a veure, portem 4 anys al capdavant i al final han sigut 4 anys que jo he viscut d'una manera molt intensa. M'hi he deixat la pell i al final, doncs, evidentment, quan estàs al capdavant de les coses, hi ha molta feina que no es veu, però evidentment, pues, carrega. I al final, pues, bueno, he tingut la sort d'acabar tot el mandat com jo volia. Estic supercontent per com he pogut sortir de la colla i la veritat que molt content.
4: Això ho vau decidir, crec que una de les últimes juntes que heu fet, oi?
5: Sí, vam fer, bueno, nosaltres,

0: per estatuts cada any s'ha de dissoldre la Junta i tornar a votar, que pot ser una diferent o no. Llavors, bueno, pues aquest any, pues, com cada any vam dissoldre la Junta, pues, amb aquesta diferència que jo amb el meu equip ja no presentava candidatura.
1: Què destacaries tu d'aquests 4 anys que has estat com a president?
0: Ostres, pues, no ho sé. Ara si em pren no ho sé, però al final és una experiència, eh? És una experiència que a mi a nivell personal m'ha fet créixer molt. I la veritat que estic super, super orgullós amb tothom, amb qui he compartit camí. Al final em quedo també amb la gent, amb la colla, amb la meva junta que m'ha acompanyat fins a dia d'avui, que crec que hem treballat junts d'una manera increïble i al final pues, ara ja són algú més que companys de junta, sinó ja són amics per tota la vida. I la colla, ja em quedo amb la colla, evidentment, que sempre he tingut la sort, que a vegades quan estàs al capdavant dels jocs no sempre passa, he tingut la sort que sempre la colla ha caminat al meu costat.
1: Home, i activitats aquests 4 anys n'heu fet moltes, algunes de noves, algunes que no havíeu fet mai i que heu intentat impulsar, no?
0: Sí, hem anat provant una mica, també hem mantingut el que s'estava fent fins ara, però bueno, com a tal sempre pues, això, amb les trobades de bestiaris, la Festa Major d'hivern, els 4 dies de Festa Major d'estiu amb la Pedra del Diable, l'assaltament de botigues, el correfoc infantil i el correfoc adult. Aquest correfoc adult, mira, durant aquests 4 anys, pues, al final vam passar de fer-lo el dilluns, aquest últim any canviar-lo el dissabte, tot i ser tot una mica caos, perquè al final ens va ploure aquest dissabte. Però bueno, aquest any últim vam incluir dins dels actes de Festa Major la despertada, que era la primera vegada que es feia. Bueno, hem anat fent coses durant aquests 4 anys. Vam celebrar els 30 de la colla, hem celebrat els 25 de la bèstia. La veritat que 4 anys donen per molt.
1: Va, tu fas un pas al costat perquè Diable continua sent.
0: Sí. Al final, vull dir, m'estimo molt a la colla. És el meu hobby i Diable continuarà sent des d'un altre lloc on pugui ajudar els que venen. I seré pues, un diable més pel que em necessiti.
1: Com veus aquesta nova junta, encapçalada per la Sílvia Noguer?
0: Doncs bé, al final és una junta que barreja, jo diria, experiència i joventut, i que és una manera de fer aquests relleus que moltes vegades a les entitats ens costa molt de trobar els relleus. Pues de fer aquests relleus una mica de manera natural i la junta aquesta que ve per endavant, que ja us explicarà ella, però bueno, està composada així pues, per gent que ha estat amb mi durant aquests 4 anys i que pues, ja té aquesta experiència d'estar al capdavant de l'entitat i de portar la colla, amb gent molt jove que la veritat que se t'apropin, s'interessin i vulguin estar al capdavant d'una entitat, pues és un regal per als que sortim, però també pels que es queden, perquè és una manera això de fer aquest relleu d'una manera més natural que a vegades a les entitats aquestes coses costen moltíssim.
1: Bueno, ara com a Diables, recta final, no?, els Diables Parets de la temporada.
0: Bueno, no.
1: No, encara hi ha més actes?
0: No, clar, o sigui, nosaltres com a tal sempre el que fem és les nostres temporades han funcionat com a cursos escolars.
1: Però, sí, vale.
0: Entre cometes, vull dir, començàvem al setembre, fèiem juliol, i al setembre, a l'agost el descansàvem, i al setembre tornàvem a començar, per tant, tot just comença una temporada nova. per això que canvi de junta.
1: Vale. I... No aneu a no aneu de gener a desembre, sinó com a tema escolar, no?
0: Anem de setembre a setembre i res, vam fer el final de temporada aquest any, que bueno, vam acabar festa major d'estiu i vam anar a descansar, i a finals d'agost vam anar a l'Aquelarre de Cervera, uh-huh, amb la bèstia, i a partir d'aquí pues, ja vam donar per finalitzar la temporada, que tot juny ara comença, amb molts actes per endavant que ens vindran per endavant.
1: Doncs, Òscar, molta sort, moltes gràcies sempre per atendre'ns aquí a Rap 107 i esperem encara comptar amb tu i parlar amb tu.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
3: I d'altra banda, també us recordem que fins a l'1 de novembre es pot visitar a la sala d'exposicions de Can Rajoler la mostra La Segona República, Parets del Vallès, per commemorar el 95è aniversari de la Segona República Espanyola. S'hi exposa la làpida trobada per Maria Àngels Massaguer a Parets, que la Legió Còndor va fer col·locar en memòria dels dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil Espanyola. L'horari de visita d'aquesta mostra és de dilluns a divendres, de 3 de la tarda a 8 del vespre, i també els matins de dijous i dissabtes de 2 del matí a 2:15 de la tarda. I demà divendres 16 d'octubre hi haurà l'acte 90 anys de la Guerra Civil Espanyola a les 19 hores, a les 7 de la tarda, al Teatre Can Rajoler. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer Arimon i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà.
2: RAP 107, serveis informatius.
1: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
3: Aquesta setmana, ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana continua amb la campanya Peu de Carrer, amb una nova visita aquest divendres 16 d'octubre a partir de les 17 hores, les 5 de la tarda, a la zona del Mirador de Gallecs i Cal Jardiner. El punt de trobada serà a les 5 de la tarda al Casal de Joves Cal Jardiner. Les visites del govern de carrer és una iniciativa que té per objectiu recollir de primera mà les inquietuds, queixes i propostes de millora de veïns i veïnes de Parets. El portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, ens parlava d'aquesta visita al barri de l'Eixample aquest divendres.
4: Una setmana més, Ara Parets pel Canvi, tant l'equip de regidors, regidores, com també militants i simpatitzants, visita un nou barri de Parets, en aquest cas. Aquest divendres, a partir de les 5 de la tarda, convidem a tota la ciutadania i sobretot a la gent que viu per tota la zona de Cal Jardiner i al barri de Mirador de Gallecs, en aquesta passejada que servirà per recollir queixes, preocupacions i també moltes vegades en serveis de molta autoritat escoltar i recollir aquelles propostes de millora del barri de cara al futur per mirar també d'incloure-les en el que serà el programa electoral de les municipals al 2027. I continuarem fent aquestes visites puntualment. Pràcticament ja ens queden molt pocs barris de Parets per visitar i en alguns casos repetirem les visites també en el decurs del 2027.
3: El punt de trobada serà a les 17 hores, a les 5 de la tarda, al Casal de Joves Cal Jardiner. Durant el recorregut, la formació republicana recollirà les queixes, incidències i propostes de veïns i veïnes, especialment les relacionades amb el manteniment d'espais públics, parcs, zones infantils, albert urbà, les voreres o l'accessibilitat. Des de la Parets pel Canvi Esquerra Republicana volen continuar trepitjant carrer, escoltant els veïns i les veïnes i traslladant totes les seves demandes de millora al govern municipal. Aquesta campanya Peu de Carrer, d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, continuarà ampliant-se en les pròximes setmanes a partir de les peticions rebudes per part de veïns i veïnes i col·lectius del municipi amb la voluntat de mantenir un contacte directe amb la realitat quotidiana dels barris. Aquest divendres, aquest pròxim 16 d'octubre, a les 17 hores, a les 5 de la tarda, la cita serà a la zona dels barris del Mirador de Gallecs i Cal Jardiner. A les 5 de la tarda sortiran del Casal de Joves Cal Jardiner.
1: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
2: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
3: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i ens anem a Montornès del Vallès per parlar del grup alemany Think, que fa una oferta per salvar Ingalsa d'aquest municipi. El futur de l'empresa de Montornès industrial galvanitzadora Ingalsa passa pel jutjat mercantil. La companyia ha caigut en concurs de creditors amb una oferta de compra de la unitat productiva sobre la taula. L'Alemanya Think, un dels principals operadors europeus del sector, ofereix donar continuïtat a part de l'activitat de la companyia. En aquest cas, suposa una reducció notable de llocs de treball. Ingalsa té actualment 110 treballadors i treballadores i l'oferta de 5 preveu conservar-ne uns 66. Això implicaria prescindir d'un 40% de la plantilla. L'oferta es formula a través de la societat Think de Superfícies en Barcelona, en procés de constitució i que inicialment tindrà la filial del grup Calva Power com a accionista única. Think és un grup amb fins a 50 plantes industrials a 5 països europeus i una facturació anual de més de 375 milions d'euros. Projecte que la planta de Montornès sigui la porta d'entrada productiva al mercat estatal, en el qual actualment no hi té cap centre de fabricació. Per adquirir la unitat productiva, Montornès ofereix 4,5 milions d'euros sobre les instal·lacions, el fons de comerç, el permís ambiental i existències. Aquesta proposta inclou el pagament d'alguns préstecs hipotecaris que Ingalsa té subscrits amb les naus industrials com a garantia, amb CaixaBank i amb l'empresa pública Avança. Aquest organisme del Departament d'Empresa i Treball va concedir l'any passat un préstec a la companyia de Montornès dins de les seves línies de suport a la reactivació industrial de Catalunya. El pla de negoci que planteja la multinacional alemanya, que es compromet a mantenir l'activitat a Montornès durant almenys els propers 3 anys, preveu una producció de 74 tones diàries. En la proposta assenyala que la pertinença a un grup consolidat com Think donarà millors perspectives per a aquesta producció. Amb aquesta capacitat, la companyia assenyala una previsió de venda superior als 12 milions d'euros en el primer any d'activitat, el 2027. A l'exercici també s'obtindrien els primers beneficis operatius, el que es coneix com a EBIT. El grup que els avalua en uns 800.000 euros, una xifra de negoci que seria inferior als més de 20 milions d'euros que va facturar Ingalsa el 2024, últim any amb dades disponibles. Llavors, l'empresa declarava un benefici net de 400.000 euros. I anem a parlar de que busquen voluntaris per ensenyar la intel·ligència artificial a llegir la història. Amb la voluntat d'obrir el patrimoni i la memòria local a la ciutadania, l'Arxiu Municipal de Granollers s'ha sumat al projecte Xarxes, una iniciativa del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre de Visió per Computador, que busca volcar els padrons i censos municipals en una gran base de dades consultable. El primer pas és la transcripció dels documents antics escrits a mà, alguns de fa prop de 2 segles. Un treball manual necessari perquè posteriorment la intel·ligència artificial pugui automatitzar el procés de lectura. Aquesta setmana es va celebrar una xerrada informativa a l'Espai Can Jong de Granollers adreçada als interessats a col·laborar en aquesta tasca com a voluntaris. El projecte Xarxes compta ja amb la participació de diversos municipis de la comarca i de l'entorn. I ara hi afegeix el valuós fons granollerí, amb més de 25 padrons digitalitzats. El més antic, de l'any 1827. Com van detallar membres de l'equip durant la presentació, l'objectiu principal és facilitar l'accés a una de les fonts documentals més consultades de l'arxiu, una eina indispensable tant per a estudis històrics i demogràfics. A més, en el futur, preveu creuar dades i analitzar com es movien els ciutadans entre pobles i crear una mena de gran xarxa social del passat. Les eines d'intel·ligència artificial actuals estan preparades per llegir tipografies modernes i digitals, però tenen veritables dificultats davant les cal·ligrafies originals dels segles XIX i principis del XX. És aquí on entra la figura del voluntariat mitjançant a aquest projecte. Des de casa i amb una aplicació molt intuïtiva, qualsevol persona pot transcriure dades bàsiques com noms, cognoms, edats, adreces o professions. Aquesta lectura manual és el combustible necessari per estrenar els algoritmes perquè l'ordinador sigui capaç de reconèixer les diferents grafies de manera autònoma. La intel·ligència artificial ha d'ajudar, però s'ha d'entrenar. Fer el paral·lelisme amb un jugador de futbol pot ser molt bo, però si no s'entrena, el partit no es guanya, van reflexionar els organitzadors. Participar-hi no requereix cap coneixement previ i cada voluntari gestionarà el seu temps en total flexibilitat. Per facilitar els primers passos i resoldre dubtes, des de l'organització es preveu realitzar una sessió pràctica amb ordinadors per a les persones que assumin aquest voluntariat.
5: El temps a RAC 107 FM.
6: Hola, què tal? Estem davant de les portes d'un possible canvi de temps que podria ser destacat a bona part de Catalunya. Hola, què tal? Però abans, un dijous, com aquesta setmana, de dies amb el cel variable, amb el pas de molts núvols i també amb unes temperatures que es mantenen molt semblants als últims dies. De fet, ahir vam fer una màxima de 28 graus, i aquesta passada nit la mínima ha baixat fins als 15 graus. Doncs bé, avui més del mateix, temperatures que quedaran per sobre d'aquests 25, puntualment 26 graus, molta suavitat a les hores centrals del dia, i aquesta tarda doncs continuarem tenint aquest cel variable. Demà divendres, la mateixa situació, inclús encara amb alguna estona de sol, i aquestes temperatures que, com diem, es mantindran molt semblants. Serà a partir del cap de setmana que notarem un canvi destacat del temps. Per una banda, caiguda de les temperatures, sobretot a partir de diumenge, notarem aquesta refrescada, notarem aquest ambient de tardor. Ens recordarà que estem a l'estació de la tardor i també l'arribada de precipitacions. Unes precipitacions que s'iniciarien sobretot a partir del migdia de dissabte i que ja ens acompanyarien els propers dies. Seran precipitacions de pluja d'anar fent. No esperem grans patacs d'aigua ni de bon tros. Pluja que no farà mal i que podríem deixar acumulats, que podrien ser destacats també aquí a casa nostra. Sembla que la inestabilitat ens podria acompanyar fins al migdia de dilluns. I repetim, les temperatures molt normals per l'època de l'any. Demà, divendres, encara afinarem més la previsió del cap de setmana. Ho anirem seguint atentament aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
5: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
3: Acabem amb la bona del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens contesta la pregunta: qui va inventar la cadira? És una part tan comuna de la nostra vida diària que no creiem que sigui res d'especial ni extraordinari. Però hem de pensar que molts segles enrere les persones no tenien cadires, i és difícil d'imaginar avui en dia amb un món ple de cadires de tot tipus. Però qui va ser la persona responsable d'aquesta meravellosa invenció que guarneix les nostres sales d'estar, menjadors, oficines? No hi ha dades exactes, hem de dir, de qui va inventar la primera cadira o en quin any va ser, però hi ha algunes estimacions. Algunes versions diuen que els egipcis van inventar la cadira perquè alguns arqueòlegs van trobar a les tombes d'Egipte les primeres restes de cadires provinents de dibuixos sobre els faraons egipcis. Altres assenyalen que els sumeris van haver de ser-ne els inventors perquè existeix una estàtua de la deessa Inanna que fa 4.500 anys que ja asseguda, que jau asseguda en un tron tipus cadira. De fet, mentre la gent comú seia a terra, les primeres cadires es van reservar per a famílies reials. I és que a l'antiguitat una cadira era un clar signe de poder i d'autoritat. El material predominant era la fusta, amb coixins de seda, de pell o tela per a més comoditat. Ja al segle XX va produir-se un augment dels materials i es va passar la fusta, el metall i dissenys amb la introducció de l'ergonomia. Una cadira és un moble on pot seure una persona, generalment amb respatller, però sense braços. Es distingeix d'altres seients per la quantitat de gent a qui va destinada. Si n'hi ha cap més d'una, s'ho fa. Per la presència de respatller, si no n'hi ha, tamboret. Per la no presència de braços, si n'hi ha, butaca. I perquè només és per una persona sola, i si és per més persones i sense posar braços, és un banc. En general, disposen de quatre potes, si bé n'hi ha també versions amb tres o fins i tot només una, que es ramifica a la base, especialment aquestes destinades a les oficines. Doncs, com dèiem, no està clarament qui va ser el que va inventar la primera cadira o en quin any va ser, però sí que hi ha aquestes estimacions. Alguns diuen que els que ho van inventar van ser els egipcis i altres, doncs, ni més ni menys que fa 4.500 anys, els sumeris.
2: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
3: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dijous 15 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
2: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: I aquest cap de setmana no us perdeu l'aniversari de la penya blaugrana Parets, que té diverses sorpreses, entre elles una divendres amb el reconegut periodista esportiu l'Albert Lassant, juntament amb en Lucho Arias, que ens oferiran aquest divendres a dos quarts de deu del vespre al local de la penya, doncs una retransmissió d'un partit mític del Barça. Albert Lassant, com estàs?
2: Molt bé, encantat de parlar amb vosaltres, amb moltes ganes que arribi divendres i començar aquesta experiència del retrofutbol, que vam començar a pensar-la fa ja uns mesos i que la iniciem aquí a Parets, justament amb aquest aniversari tan bonic, i que ens fa moltíssima il·lusió. Hem de dir que hi ha més sorpreses perquè l'equip són més gent, sí, finalment es pot incorporar Xavi Martín, el mític Johan Cruyff del Força Barça, que també vindrà, i bueno, hi ha altres personatges. A l'època del Força Barça de TV3, també Carlos San Juan, és a dir, que incorporarem a molta gent de l'equip i serà una nit molt, molt bonica amb tots els socis i socis i tota la gent de Parets que pugui venir. I de Rodalies, que suposo que vindrà més gent.
1: Això serà una retransmissió del partit aquell del 5-0 contra el Madrid a casa, que entrenava el Mourinho, com si passés ara a l'actualitat, no?
2: La idea és que aquell dia no ha existit, que nosaltres arribem a retransmetre el partit com si encara no hagués passat, no? Per què ho fem així? Perquè, esclar, nosaltres ja l'hem vist, però hi haurà joves, hi haurà famílies que ho podran viure com si fos en aquell mateix moment, no? I volem transmetre aquella emoció de dir, ei, ostres, que maco, no? Poder veure-ho tots junts un altre cop com si fos un dia de nou, no? I un 5-0 just abans de la setmana del clàssic, no?
1: Imagina't.
2: Molt espectacular, no?
1: Aquell partit va ser espectacular, no?
2: Va ser increïble, perquè el Barça arribava en aquella jornada primer, el Madrid estava quart, però era, bueno, un any després que el Mourinho ens hagués eliminat amb l'Inter de Milán, amb els Espersors, i bueno, venien molt crescuts, no? I semblava que el Mourinho era l'anti-Barça, no? Però no va ser així. El Barça va jugar un partidàs. Recordo anys després quan el Casillas entrevistava el Marcelo i li deia és que no la veiem, o sigui, no la veiem, perquè jugaven tan bé al futbol que era impossible que poguessin fer absolutament res. Fins i tot recordo que en Jeffin va marcar aquell últim gol.
1: Sí.
2: Però el que serà espectacular de tota aquesta trobada serà que farem aquesta retransmissió, que hi haurem emocionats tots plegats en aquest esdeveniment i després doncs, ja farem un col·loqui parlant d'aquella època i també de l'època actual que està vivint el Barça i aquesta persecució que estem patint, perquè és increïble que sempre que el Barça va bé, doncs, o resulta que el Messi és el cap de l'organització criminal, o el Neymar és un defraudador d'Hisenda, o ara resulta que tot ho hem guanyat pel Negreira, o quan el Madrid no va bé, quan el Madrid tenen atletes, mai es parla de requalificacions, mai es parla dels robos del Madrid o dels robatoris del Madrid a les Champions, perquè, clar, es presenten informes de Negreira i del Barça i diuen que el Barça va tornar a 7 lligues, però si realment el Barça parités les lligues que va tornar al Madrid o parités les Champions que va tornar al Madrid, no sé, de Mijato, dic, les dues de l'Atlètic de Madrid, el gol anul·lat al de Ligue, i de lligues ni parlo, perquè si realment es parités tot el que el Madrid hagués de tornar, potser es quedarien sense títols. Potser el Barça hauria de fer una cosa semblant, no? Enviar un informe a la UEFA amb vídeos dels escàndols que ha fet el Madrid a finals, perquè això sí que és demostrable, no?
1: Albert, i tornant a la retransmissió, entenc que serà en plan molt divertida, no? La retransmissió.
2: Sí, bueno, divertida, més divertida, emocionant, no?
1: Val.
2: El que volem és emocionar-nos tots plegats i reviure-ho en família. Que siguem tots una gran família, que ens integrem i que ens emocionem i ho passem molt bé. Aquesta és la idea. Començar aquesta experiència a Parets i després ja, ja, i el portarem perquè també cada penya pugui triar el partit que vulgui reviure.
1: Val.
2: Nosaltres obrim un forat a l'espai i en el temps i reviurem el partit que vulgui viure cada penya. En aquest cas, a Parets, i coincidint amb aquest aniversari fantàstic, han volgut viure aquest partit, que a més està molt ben triat, perquè és que és justament abans d'un Barça-Madrid i també amb Mourinho d'entrenador, no? En aquest cas, no contra Pep Guardiola, sinó contra Hansi Flick, però vaja, crec que és molt similar la situació. El Barça futbolísticament molt superior i un Madrid que ja veurem. A mi em fa por perquè arribaran amb aquesta intensitat, amb aquesta única forma de jugar, que és donar patades, i esperem que el resultat sigui semblant aquesta vegada. Però de moment aquell dia no s'haurà jugat el partit, de moment aquell dia ja veurem què passa i esperem que guanyi el Barça.
1: Per tant, ets optimista, eh? Amb l'actual Barça el veus molt bé?
2: Jo crec que sí. Jo crec que sí. Queda final alguna coseta, com va dir l'altre dia Hansi Flick, potser al lateral dret, diuen que arribaria Pedro Porro al mes de gener, o s'està treballant en aquesta posició, i sobretot que respectin les lesions. A diferència de l'any passat, hi ha un fons d'armari més gran, ja ho hem vist amb Gordon, amb Madillén, i sobretot que Lamine no té pubalgia, i quan Lamine està a fi, ostres, tenim un altre Messi amb potència, si toquem fusta, no? I a partir d'aquí, doncs, jo crec que d'aquí és un espectacle, porta 4,2 gols per partit, crec, i sí, clar, és que no hi ha qui ens aturi. Ara ve un calendari molt complicat, perquè vas al camp del Betis, que també ho està guanyant tot a Europa, ha començat fort, també. Després vas a jugar dimarts al camp del Paris Saint-Germain, arriba al Madrid, i unes jornades més tard l'Atlético de Madrid, és a dir, que ara ens juguem les garrofes, però jo veig que el Barça és molt imparable. Potser el dia i PSG és el més difícil, però estic segur que París pensa el mateix sobre nosaltres. Ara ja estan pensant igual. Ostres, que ens ve el Barça, no? Pot ser un partit molt equilibrat.
1: No et fa por Madrid per molt del que fes ahir, no?
2: No, perquè al final el Madrid va jugar molt malament. Van tenir 12 minuts o 11 minuts de rauxa, però el més normal és que el Madrid hagués sortit escaldat. Van tenir aquesta reacció i van aprofitar, van marcar gols, però jo crec que més per de mèrit de la Roma que no per mèrit d'ells, perquè no és normal que un tio de 1,70 com Hendrik et marqui un gol de cap a l'àrea, no? Més contra un equip italià. Però a mi, Pol Madrid, que està tenint problemes per guanyar tots els partits, contra un Barça que s'està guanyant per 3, per 4, per 5, per 6. Home, en principi el Barça és molt favorit, si surten concentrats i amb fam i sabent que no pots deixar-te intimidar pel Real Madrid, jo crec que el Barça és clarament favorit aquesta vegada. I sobretot un dia abans de l'entrega de la pilota d'or. Si t'imagina't, si es compleixen una mica els pronòstics, el Barça guanya clarament el Madrid el 25 i el 26 guanya la pilota a Lamine, la pilota d'or, el femení clarament se l'emportarà la pilota d'una noia del Barça, Cubarsí s'emportarà el Premi Copa, i ostres, amb quina cara es queden quan el 25 t'han pintat la cara i el 26 a la pilota d'or guanya tots els guardons al Barça. Jo crec que el 26 no es presenten.
1: Albert Lassan i en Lucho Arias i tot el seu equip, no us ho perdeu aquest divendres a 9:45 del vespre al local de la Penya, retransmissió d'aquest partit mític del Barça del 5-0 contra el Mourinho de la primera etapa, que es va jugar al Camp Nou, i ho reviureu amb la veu de l'Albert Lassan, entre d'altres. Albert, et desitjo que et vagi tot molt bé, ens veurem divendres i que us vagi tot molt bé aquesta nova experiència del retrofútbol.
2: Moltes gràcies. Crec que a partir de 9:15 ja comencen a la penya amb
1: sí, això mateix.
2: I ja es comença a escalfar una miqueta l'ambient. I jo arribaré sobre aquest hora una miqueta més tard, perquè fins a 8:15 jo soc profe i estic donant classes a Barcelona de comunicació, i en quan acabi, doncs, agafo el cotxe i cap allà. I tinc moltíssimes ganes.
1: Albert, que vagi tot molt bé.
2: Gràcies, una abraçada forta.

0: Diumenge 18 d'octubre, a 7:15 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 Premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.
1: Divendres 13 de novembre, a 7:15 de la tarda, sessió d'astronomia a l'Escola de la Natura. Podrem veure l'audiovisual Conèixer el sistema solar i observarem Saturn. Inscripcions al web escolanatura.parets.cat.

0: Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Oh, yeah. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre. Carles Font.
1: Benvinguts a Rock 107. Avui amb una banda, The Walkmen, una banda d'indie rock de la ciutat de Nova York, que es va fundar cap a l'any 2000. Amb tres membres d'una banda anomenada Jonathan Fire Eater, Paul Maroon, Walter Martin i Matt Barrick. I dos membres d'una altra banda, The Recoys, Peter Bauer i Hamilton Lighthouser. Tots excepte Bauer van ser a St. Albans, un col·legi de Washington, D.C. Ells preferien el so d'instruments musicals d'època, en particular la del piano vertical, i han gravat sovint a Marcata Recording, un estudi de gravació construït a Harlem el 1999.

El seu àlbum debut va ser Everyone Who Pretended to Like Me Is Gone, llançat a la marca discogràfica independent Star Time, i que va ser ben rebut per la crítica. L'àlbum, en aquest cas, com dèiem, es va reeditar. Va sortir l'any 2002, i en ell hi havia temes com Wake Up.

la banda van tocar la majoria de les noves cançons a Nordest Tour a principis del 2006. Peter Bauer i Walter Martin van intercanviar els seus instruments musicals en aquest nou àlbum.

Estem escoltant avui els Wallmen. I com sonen en directe aquesta banda? Doncs l'escoltem en el concert que vam fer, per exemple, el 2012, al Primavera Sound, que van venir aquí a Barcelona tocant The Wallmen.

El 2012 van venir, com dèiem, els The Wallmen, el Primavera Sound, i jo tot just els escoltàvem. Hi ha molts més concerts que han actuat, en aquest cas aquesta magnífica banda que avui estem escoltant aquí a Rock Sense.

Com, per exemple, també van actuar el KEXP, també han estat presents, com dèiem, aquesta banda, i en aquest cas interpretant també magnífics temes, entre ells, concretament, temes com, per exemple, 11 o'clock Friday night, Alexandra i molts d'altres, escoltant, com dèiem, el gran The Wallman, en aquest cas, una magnífica banda aquí a Rock 107. O interpretant en directe Red Moon.

The sun will be brighter.

magnífics de Wolven, avui protagonistes a Rock 107. Una banda a la qual acabarem altres temes, com per exemple Four Provinces, avui The Wallmen, que disfruteu de la música rock, que vagi bé, adeu.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Què tal, amigues i amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del Rock and Classics, aquest programa que, com és habitual, mira enrere per a tornar a escoltar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. I és que és un plaer, com sempre diem, mirar enrere i seleccionar aquestes grans cançons. N'hi ha moltíssimes. I avui us portem un programa amb un suport o amb un format una mica diferent. Nosaltres acostumem a fer, doncs, a nivell tan privat com públic, diferents iniciatives, entre les quals hi ha un bingo musical, per exemple. I és molt divertit, doncs, poder fer qüestions a l'audiència concentrada en una sala o en una plaça d'un poble per a poder fer una endevinalla, no? A veure quina és aquella cançó que està sonant i marcar-la en un cartró a moda de bingo. En lloc de números hi ha noms de cançons i d'artistes. Doncs avui us proposem això. Recuperarem alguns dels guions fets darrerament en els últims bingos musicals i farem el mateix exercici per veure si descobriu quines són aquelles cançons que us proposarem. Començarem amb un cantautor nord-americà que als anys 70 va tenir moltíssim d'èxit. Aquest és probablement el seu tema més conegut, o sonava des d'un disc publicat a principis d'aquella gloriosa dècada dels 70. Una cançó molt bonica, que no us podem dir pas quina és. L'haureu d'endevinar vosaltres. Això sí, demanem als que escolteu aquest programa de ràdio i podcast que no utilitzeu el Shazam, perquè si no, no tindria tanta gràcia. Aquesta és la proposta que us portem avui aquí, al Rock and Classics.

Em sembla una cançó preciosa. Molt simple, però ben enregistrada i amb una lletra fantàstica. Per cert, el resultat d'aquest bingo musical el podeu descobrir a través de la meva web, que és bit.ly/barcelona-italia-tarragona.lugo-yugoslavia/esteve-llop-blog. Aquí podeu trobar tot el llistat de la música que us punxem avui. Per cert, aquesta cançó que estàvem escoltant es va fer una versió en català. Era l'any 1994, quan des de Ses Illes es feia aquesta versió.

Bé, després d'aquesta curiositat, seguim amb una altra proposta, en aquest cas amb música nord-americana, amb un dels grans de la música soul que va triomfar als anys 60 i, sobretot, als anys 70. Però va morir molt jove l'any 1983, si no recordem malament, en 40 anys d'edat, a causa d'un forceig entre el seu pare i aquest personatge amb una veu inconfusible que va tenir doncs, diversos problemes amb les drogues que van portar al final de la seva vida d'una forma abrupta, evidentment no desitjada per ningú, i molt d'hora ens va ser una llàstima perquè ens va deixar orfes d'un regnat que ens va marcar molt, sobretot, com us dèiem, als anys 70.

0: una veu única, amb un to de veu inconfusible, que fins i tot s'ha arribat a samplejar molta música house, per exemple. Aquest inconfusible. Se'ns escapa pràcticament el nom, però no us el podem dir, perquè estem fent aquest exercici d'estil bingo musical, en el qual nosaltres anem fent propostes, us anem punxant alguns temes, amb la intenció que vosaltres pugueu descobrir, pensar quina cançó està sonant, sense utilitzar eines com el Shazam, que són molt interessants, però que traurien la gràcia a aquest exercici. Seguim amb més qüestions, fent més propostes musicals aquí al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Anem a fer ara un passeig per Irlanda. Aquesta és una de les bandes irlandeses més grans, encara en actiu, fent grans gires i esdeveniments en format concert, sobretot realment impressionants. I aquest és el seu disc més conegut, publicat el 1987 amb la producció de Brian Eno.

0: Que ho aneu enganxant, això? Sabeu de qui es tracta? Evidentment, és molt senzill, eh? Una de les cançons i un dels discos més sonats dels anys 80. Seguim amb aquesta mateixa banda, seguim a Irlanda, anem més enrere en el temps, però, i anem a inicis d'aquella dècada dels 80, quan aquest grup va començar a sonar, amb cançons que tenien, doncs, molta vigorositat. Aquesta és una cançó que començava un dels primers discos d'aquesta banda irlandesa. Amb aquesta caixa de ritmes inconfusible, el bateria d'aquesta banda és realment increïble.
1: Rock and Classics.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim a Irlanda i amb la mateixa banda, perquè la temptació és molt gran, perquè tenen grans cançons. Aquest és un exemple d'aquelles coses incomprensibles que passaven fa anys, quan hi havia cares bé molt xules, temes molt bonics, que no apareixien a discos. Aquest és un exemple. Des d'aquesta mateixa banda, des d'Irlanda mateix. Una cançó molt potent.
0: Rock and Classics. Praying hands hold me down.

sun in the daylight. It's like it.

0: sigo el dolor.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.

que us estàvem explicant, això de les cares B, ben curiós. Tu pots tenir cançons molt bones, però no hi caben al disc, això és el que passava abans. I on es posaven? Doncs a les cares B. De vegades, per omplir les cares B, es feien cançons doncs, de menys qualitat o més instrumentals, versions remixades, etc. Però en aquest cas es tractava d'una cara B que no va entrar en aquest disc oficial d'aquesta banda irlandesa i, en canvi, va aparèixer com a cara B. De fet, també us donem una pista més, l'any següent de la publicació d'aquest disc d'estudi va aparèixer un disc que era una mescla de cançons d'estudi noves amb cançons enregistrades en gira, en concert, i en aquest cas aquella cançó sí que sortia en aquell disc amb la versió en viu, que també és molt interessant d'escoltar. Seguim encara a Gran Bretanya amb un parell de temes més d'una altra banda molt més contemporània a nosaltres, més jove, i que malauradament va desaparèixer després de la mort de la seva cantant ja fa alguns anys. Un dels temes més coneguts dels anys 90.

0: clàssics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Bingo musical, estem fent repàs a aquestes cançons que nosaltres, en ocasions, doncs organitzem aquesta vetllada popular, tant pot ser a nivell públic com privat, on proposem escoltar una sèrie de cançons i cal endevinar de qui es tracta, quin és el títol de la cançó o una combinació d'aquestes dues informacions per acabar fent una línia en una butlleta i aconseguir algun premi. Avui no hi ha premi, però senzillament que pugueu tenir la satisfacció de descobrir quina és aquella cançó que està sonant i podeu descobrir els resultats a la web bit.ly/esteballopblog. Aquí podeu accedir-hi fàcilment i trobar-ho. Bé, seguim a Irlanda encara uns moments més per a seleccionar una cançó d'aquesta banda irlandesa que ens donarà pas després a una cançó de més a prop de casa nostra, cantada, a més, en català. Una cançó que parla de records. I, precisament, penso que aquesta és la gràcia de la música, eh? També poder anar enrere en el temps escoltant algunes melodies boniques i algunes veus i sons que vam escoltar fa molt de temps. Aquest és un exemple dels anys 90.

una mica més d'una dècada. En aquest cas té la col·laboració d'una vocalista femenina i té aquesta banda de corda que fa que aquest tema tingui alguna cosa especial. Sobretot també si tenim en compte que la seva música en general és molt més moguda i combativa que no pas aquesta balada. Rock and

Hem anat a la Gran Bretanya amb una de les bandes més famoses de tots els temps. L'heu de conèixer, ben segur. És que, si no és així, anem molt malament. Una cançó divertida, infantil, però que es va fer molt, molt popular. Anem ara a l'actualitat, amb un disc d'una banda britànica molt coneguda dels anys 90, que el 2023 traia aquest disc.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Bingo musical al Rock and Clàssics. Us portarem alguns programes en altres setmanes on us fem aquesta proposta. Seleccionar algunes cançons, fer alguna presentació sense dir ni nom de cançó ni nom d'artista, i després doncs podeu anar a la nostra web bit.ly/EstevaLlopBlog i aquí podeu veure els resultats d'aquestes cançons que us anem punxant. Seguim a la Gran Bretanya i ja acabem el programa d'avui amb aquesta cançó que, recordo, batalleta personal, la vaig escoltar per primera vegada en una botiga de roba. Després escoltarem una versió feta molt recentment per una de les bandes més grans del Regne Unit. Adéu-siau. Mid

0: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
1: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya. Good
2: times for a change. Divendres 23 d'octubre a 6:00 de la tarda a la Sala Serra de la cooperativa Dia Internacional del Càncer de Mama. So please, please, please. Parets contra el càncer organitza a 6:00 de la tarda un taller de cura de sol pelvià a càrrec d'Inés Nissa i després una xerrada de medicina integrativa en oncologia amb Núria Gisbert. Divendres 23 d'octubre, Dia Internacional del Càncer de Mama.

pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dijous, aquest 15 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui obrirem el nostre informatiu parlant de les dues sessions informatives que es faran la pròxima setmana, amb el tema com a eix central l'esporga de l'arbrat viari en els pròxims mesos que es durà a terme tant a la zona de l'Eixample com del barri antic. Reunions que es fan tots els anys per informar a la ciutadania i perquè aquesta aporti totes les els neguits o preguntes que vulguin fer sobre aquest tema. Hem parlat amb el regidor de Via Pública a l'Ajuntament de Parets i ens en donarà més detalls. És un dels temes a tractar el nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Pròximament, a finals d'aquest mes d'octubre, la xarxa, la coordinadora d'entitats per la cultura catalana a casa nostra, organitzarà una mostra d'entitats. També us recordarem els actes d'aquest dijous dins l'homenatge al president Lluís Companys, homenatge a represaliats pel franquisme. Sense oblidar-nos també de que la colla de Diables Parets ha fet un canvi a la seva presidència. Hem parlat amb el president sortint, l'Òscar Pesquer, que dona pas a una nova presidenta, que també ells ens informarà. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i la punta del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a preguntar-nos qui va inventar la cadira. Doncs ho sabrem, com a nota curiosa, a la part final del nostre informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: En breu començaran les sessions informatives de la campanya de l'esporga de l'arbrat viari a Parets del Vallès. Es faran dues sessions amb els veïns i veïnes, tant del barri antic, que serà el dilluns 19 d'octubre a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions de Can Rajoler, com dimecres 21 d'octubre a les 7 de la tarda al Casal Sant Jordi. Són sessions amb l'objectiu de presentar els criteris a seguir en aquesta campanya de l'esporga d'enguany i respondre a les preguntes de la població sobre aquest tema. Personal qualificat realitzarà tasques d'esporga tant en l'arbrat viari, aquell que es troba situat a les voreres, com els arbres que es localitzen en els espais verds de Parets del Vallès. Aquesta tasca forma part del pla anual de manteniment de l'arbrat del municipi. L'esporga es du a terme de manera coordinada pels serveis municipals d'espai públic i les empreses adjudicatàries. Els arbres viaris, els treballs de poda, inclouen la retirada de branques mortes o malaltes, l'alleujament de la copa del arbres per evitar que entrin en contacte amb línies elèctriques i altres infraestructures, així com la millora de la visibilitat i l'accessibilitat a les zones públiques. Hem parlat amb el regidor de Via Pública a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, que ens parlava d'aquestes sessions informatives sobre la nova campanya de l'esporga, amb les dues sessions per a veïns i veïnes, tant del barri antic com de l'Eixample.
2: Com ja és habitual, fent dues xerrades sobre l'esporga, una a la zona de l'Eixample, una altra aquí al barri antic de Parets, i ho fem perquè és el moment doncs, on podem copsar sobretot aquelles propostes de millora dels veïns i veïnes en un exercici de transparència i participació perquè sempre es tracta d'anar millorant. No? L'any passat el balanç va ser força positiu, no només de la xerrada, sinó sobretot de l'esporga en general, i aquest any doncs, volem tornar a escoltar aquells veïns i veïnes doncs, que no estiguin satisfets del tot no?, amb el servei, que sempre és millorable, i per això les fem, per escoltar-los i, evidentment, doncs, amb els especialistes que hi són, no?, que ens acompanyen, doncs, poder donar tot tipus d'explicacions que la ciutadania requereixi.
1: L'esporga de l'arbrat viari de Parets s'estén durant els mesos de novembre, desembre i gener i es planifica de manera que generi el mínim impacte possible sobre la mobilitat i les activitats quotidianes de la ciutadania. Es demana la col·laboració de tots els veïns i veïnes i usuaris de la via pública i els espais verds per la seva comprensió. Els arbres de Parets són un element essencial per al benestar de la ciutadania, ja que contribueixen a la qualitat de l'aire, milloren l'ambient acústic i proporcionen ombra durant els mesos més calorosos. A Parets del Vallès es treballa per uns espais verds ben gestionats. Les tasques de la poda de l'arbrat viari acostumen a dividir-se en tres sectors, començant per l'Eixample, sense oblidar els arbres del Parc del Sot d'en Barriques, el barri de l'Escorxador, l'Espai Central i Cal Jardiner. Acostumen a finalitzar cap al barri Sardanet i al barri Antic. Està previst que aquestes tasques s'allarguin fins a finals de gairebé el mes de febrer, si el temps així ho permet. I durant aquest període es podaran prop de 7.000 arbres que tenim al municipi. Durant els treballs de manteniment també seran substituïts aquells exemplars que per alguna raó hagin quedat malmesos i prèviament a l'inici de la poda la policia local senyalitzarà el tancament del carrer i l'horari i la prohibició de l'aparcament dels vehicles.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Arran de la convocatòria per al 29 de novembre de les eleccions generals al Congrés dels Diputats, l'Ajuntament de Parets del Vallès ha habilitat un servei de consulta del cens electoral. Els veïns i les veïnes poden comprovar si les seves dades són correctes fins al dia 19 d'octubre inclòs. També romandrà exposada al públic la relació de meses i col·legis electorals del municipi. La consulta del cens electoral es pot dur a terme d'aquesta manera, presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, ubicada a la plaça de la Vila 1, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda, i de dilluns a dijous, de 4 a 7 de la tarda, acreditant-se mitjançant DNI, passaport o permís de conduir. També es pot, en aquest cas, també es pot acceptar la manera telefònica, trucant al telèfon 93 573 88 88. Únicament, en aquest cas, es confirmaran les dades que faciliti el ciutadà. Si coincideixen les dades d'identificació i de domicili, podrà informar sobre la taula i local electoral que li pertoqui. Telemàticament és una altra opció a través de l'Institut Nacional d'Estadística, que ha habilitat una pàgina web en què es pot fer també la consulta mitjançant el sistema clave. Si es detecten errors en el cens electoral, es pot presentar una reclamació fins al pròxim 19 d'octubre, directament a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral o a través també de l'Ajuntament de Parets del Vallès.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Diumenge 25 d'octubre, d'11 del matí a 2 de la tarda, i al Parc La Linera de Parets del Vallès, la xarxa coordinadora d'entitats per la cultura catalana a casa nostra organitzarà una mostra d'entitats per compartir amb la ciutadania i amb les diferents entitats culturals del nostre municipi què és el que fan durant l'any, amb l'objectiu de posar en comú l'agenda d'activitats i així poder compartir i intentar no coincidir amb la mesura que es pugui amb aquesta gran oferta cultural que tenim a Parets. En formen part de moment d'aquesta xarxa entitats com Diables, Gegants, la Colla del Vall de Gitanes, l'Ateneu La Teixidora, Manyacs, l'Associació Fotogràfica Parets, l'Associació Passebrista, el Festival de Curs Pedra del Diable i l'Associació Sardanista. La xarxa a Parets vol promoure i dinamitzar la cultura popular catalana a casa nostra. Amb aquest acte del pròxim 25 d'octubre, al Parc La Linera es volen donar a conèixer amb aquesta mostra de les diferents entitats i del que fan a Parets del Vallès. Hem parlat amb un dels membres de la xarxa, amb Miquel Portell, de l'Associació Fotogràfica Parets, i ell ens avançava aquesta mostra que organitzen per finals d'aquest mes d'octubre.
3: Això és important per tota la gent del municipi, perquè volem donar a conèixer a través d'aquesta xarxa el grup d'entitats culturals, diguéssim, d'aquí Parets, que participem durant l'any en diferents actes. Llavors, estàvem una miqueta com descoordinats, és a dir, a vegades doncs, Gegants feia una activitat, no te n'enteraves, els Diables en feien una altra, tampoc, Manyacs, és a dir, hi havia com una miqueta de cosa que no... que sí que veies, però no estaven com una cosa coordinada bé per saber què fem cada un. Llavors s'ha muntat aquesta xarxa, la qual estem totes aquestes entitats que formem part, coordinades amb xarxa, de forma que ens enterem de qualsevol tipus d'activitat que fa l'altre. Gegant sap el que fa Diables, Diables sap el que fa l'Associació Fotogràfica, o Butaca 107, o la Colla Sardanística. És a dir, que tots estem una miqueta, diguéssim, enterats del que anem a fer. Llavors, el dia 25, de 11 al dematí a la 1, al Parc de la Linera, el que farem és una mostra d'entitats explicant cada una d'aquestes entitats quin és l'activitat que fa durant l'any o les que faran, és a dir, explicar una miqueta què és el fonament d'aquesta entitat. I de forma també paral·lela podran estar en l'estand de l'entitat per veure allà in situ com es fa aquesta activitat.
1: La xarxa coordinadora d'entitats de la cultura catalana de Parets del Vallès vol promoure, defensar i dinamitzar la cultura catalana al poble. També ens va parlar de la mostra d'entitats del pròxim 25 d'octubre en Juanjo Carrasco, també membre de l'Associació Fotogràfica Parets.
4: És que hi hagi com un, bueno, com es feia temps enrere la fira d'entitats, que entitats que participa a nivell cultural dintre de la vida cultural de Parets tindrà un espai per exposar i mostrar quina és la seva activitat principal. Llavors hi haurà informació, hi haurà una mostra de les diferents activitats que cada entitat també porta a terme.
1: La xarxa és una iniciativa que vol enriquir el municipi i està oberta a noves incorporacions d'entitats locals. Vol ser el nexe d'unió de les entitats paretanes. El pròxim diumenge, 25 d'octubre, es donaran a conèixer amb una petita mostra i un vermut musical. El Parc de la Linera compartiran, coordinaran i impulsaran els actes de les entitats que fan poble i fan xarxa a través dels diferents canals de comunicació, especialment a través de les xarxes socials. Difonen els actes principals impulsats per les entitats adherides, contribuint a fer més visible la vida cultural de Parets del Vallès.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
5: Qui no continua com a president dels Diables, de fet, ja en la nova assemblea que hi va haver, doncs van nomenar la Sílvia Noguer com la nova presidenta, és en l'Òscar Pesquer. Aquí saludem. Òscar, com estàs?
6: Què tal? Bon dia, Carles.
5: 4 anys de Diables i ja ho havies dit alguna vegada que està molt bé ser president d'una entitat que t'agrada, però que això també cansa, no?
6: Sí, a veure, portem 4 anys al capdavant i al final han sigut 4 anys que jo he viscut d'una manera molt intensa. M'hi he deixat la pell i al final, doncs, evidentment, quan estàs al capdavant de les coses, hi ha molta feina que no es veu, però evidentment, pues, carrega. I al final, pues, bueno, he tingut la sort d'acabar tot el mandat com jo volia. Estic supercontent per com he pogut sortir de la colla i la veritat que molt content.
5: Això ho veu decidir, crec que una de les últimes juntes que heu fet, oi?
6: Sí, vam fer, bueno, nosaltres per estatuts cada any s'ha de dissoldre la junta i tornar a votar, que pot ser una diferent o no. Llavors, bueno, pues aquest any, pues, com cada any vam dissoldre la junta, pues, amb aquesta diferència que jo amb el meu equip ja no presentava candidatura.
5: Què destacaries tu d'aquests 4 anys que has estat com a president?
6: Ostres, pues, no sé. Ara, si em fred, no ho sé, però al final és una experiència, eh? És una experiència que a mi, a nivell personal, m'ha fet créixer molt. I la veritat que estic super, super orgullós amb tothom amb qui he compartit camí. Al final em quedo també amb la gent, amb la colla, amb la meva junta que m'ha acompanyat fins a dia d'avui, que crec que hem treballat junts d'una manera increïble i al final, pues, ara ja són algú més que companys de junta, sinó ja són amics per tota la vida. I la colla, ja em quedo amb la colla, evidentment, que sempre he tingut la sort, que a vegades quan estàs al capdavant dels jocs no sempre passa, he tingut la sort que sempre la colla ha caminat al meu costat.
5: Home, i activitats aquests 4 anys n'heu fet moltes, algunes de noves, algunes que no havíeu fet mai i que heu intentat impulsar, no?
6: Sí. Hem anat provant una mica. També hem mantingut el que s'estava fent fins ara, però, bueno, com a tal, sempre, pues, això, amb les trobades de bestiari, a Festa Major d'hivern, als 4 dies de Festa Major d'estiu, amb la Pedra del Diable, l'assaltament de botigues, el correfoc infantil i el correfoc adult. Aquest correfoc adult, mira, durant aquests 4 anys, pues, al final vam passar de fer-lo el dilluns, aquest últim any canviar-lo el dissabte, tot i ser tot una mica caos, perquè al final ens va ploure aquest dissabte. Però, bueno, aquest any últim vam incluir dins dels actes de Festa Major la despertada, que era la primera vegada que es feia. Bueno, hem anat fent coses durant aquests 4 anys. Vam celebrar els 30 de la colla, hem celebrat els 25 de la bèstia. La veritat que 4 anys donen per molt.
5: Va, tu fas un pas al costat, perquè Diable continua sent.
6: Sí. Al final, vull dir, m'estimo molt a la colla. És el meu hobby. I Diable continuarà sent des d'un altre lloc on pugui ajudar els que venen i seré, pues, un Diable més pel que em necessiti.
5: Com veus aquesta nova junta, encapçalada per la Sílvia Noguer?
6: Doncs bé, al final és una junta que barreja, jo diria, experiència i joventut, i que és una manera de fer aquests relleus que moltes vegades a les entitats ens costa molt de trobar els relleus, pues de fer aquests relleus una mica de manera natural i la junta aquesta que ve per endavant, que ja us explicarà ella. Però, bueno, està composada així, pues, per gent que ha estat enviat durant aquests 4 anys i que, pues, ja té aquesta experiència d'estar al capdavant de l'entitat i de portar la colla, amb gent molt jove que la veritat que se t'apropin, s'interessin i vulguin estar al capdavant d'una entitat, pues és un regal per als que sortim, però també pels que es queden, perquè és una manera, això, de fer aquest relleu d'una manera més natural que a vegades a les entitats aquestes coses costen moltíssim.
5: Bueno, ara com a Diables, recta final, no?, els Diables Parets de la temporada.
6: Bueno, no.
5: No, encara hi ha més actes?
6: No, clar, o sigui, nosaltres com a tal sempre el que fem és, les nostres temporades han funcionat com a cursos escolars.
5: Sí, vale.
6: Entre cometes. Vull dir, començava al setembre, fèiem juliol, i al setembre, a l'agost el descansàvem, i al setembre tornàvem a començar, per tant, tot just comença una temporada nova, per això aquest canvi de junta.
5: Vale. No aneu a principi, no aneu de gener a desembre, sinó com a tema escolar.
6: Anem de setembre a setembre, i res, vam fer el final de temporada aquest any, que, bueno, vam acabar Festa Major d'estiu i vam anar a descansar, i a finals d'agost vam anar a l'Aquelarre de Cervera, uh-huh, amb la bèstia, i a partir d'aquí, pues, ja vam donar per finalitzar la temporada, que tot just ara comença, amb molts actes per endavant que ens vindran per endavant.
5: Doncs, Òscar, molta sort, moltes gràcies sempre per atendre'ns aquí a Rap 107 i esperem encara comptar amb tu i parlar amb tu.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: I d'altra banda, també us recordem que fins a l'1 de novembre es pot visitar a la sala d'exposicions de Can Rajoler la mostra La Segona República, Parets del Vallès, per commemorar el 95è aniversari de la Segona República Espanyola. S'hi exposa la làpida trobada per Maria Àngels Massaguer a Parets, que la Legió Còndor va fer col·locar en memòria dels dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil Espanyola. L'horari de visita d'aquesta mostra és de dilluns a divendres, de 3 de la tarda a 8 del vespre, i també els matins de dijous i dissabtes de 2 del matí a 2:15 de la tarda. I demà divendres, 16 d'octubre, hi haurà l'acte 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. A les 19 hores, a les 7 de la tarda, al Teatre Can Rajoler, anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer Arimon i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà.
0: RAP 107, serveis informatius.
5: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: Aquesta setmana, ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana continua amb la campanya Peu de Carrer, amb una nova visita aquest divendres 16 d'octubre a partir de les 17 hores, les 5 de la tarda, a la zona del Mirador de Gallecs i Cal Jardiner. El punt de trobada serà a les 5 de la tarda al casal de joves Cal Jardiner. Les visites del govern de carrer és una iniciativa que té per objectiu recollir de primera mà les inquietuds, queixes i propostes de millora de veïns i veïnes de Parets. El portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, ens parlava d'aquesta visita al barri de l'Eixample aquest divendres.
7: Una setmana més, Ara Parets pel Canvi, tant l'equip de regidors, regidores, com també militants i simpatitzants, visita un nou barri de Parets, en aquest cas. Aquest divendres, a partir de les 5 de la tarda, convidem a tota la ciutadania i sobretot a la gent que viu per tota la zona de Cal Jardiner i al barri de Mirador de Gallecs, en aquesta passejada que servirà per recollir queixes, preocupacions i també moltes vegades en serveis de molta autoritat escoltar i recollir aquelles propostes de millora del barri de cara al futur per mirar també d'incloure-les en el que serà el programa electoral de les municipals al 2027. I continuarem fent aquestes visites puntualment, pràcticament ja ens queden molt pocs barris de Parets per visitar i en alguns casos repetirem les visites també en el decurs del 2027.
1: El punt de trobada serà a les 17 hores, les 5 de la tarda, al casal de joves Cal Jardiner. Durant el recorregut, la formació republicana recollirà les queixes, incidències i propostes de veïns i veïnes, especialment les relacionades amb el manteniment d'espais públics, parcs, zones infantils, albert urbà, les voreres o l'accessibilitat. Des de la Parets pel Canvi Esquerra Republicana volen continuar trepitjant carrer, escoltant els veïns i les veïnes i traslladant totes les seves demandes de millora al govern municipal. Aquesta campanya Peu de Carrer, d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, continuarà ampliant-se en les pròximes setmanes a partir de les peticions rebudes per part de veïns i veïnes i col·lectius del municipi amb la voluntat de mantenir un contacte directe amb la realitat quotidiana dels barris. Aquest divendres, aquest pròxim 16 d'octubre, a les 17 hores, a les 5 de la tarda, la cita serà a la zona dels barris del Mirador de Gallecs i Cal Jardiner. A les 5 de la tarda sortiran del casal de joves Cal Jardiner.
5: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i ens anem a Montornès del Vallès per parlar del grup alemany Fink, que fa una oferta per salvar Ingalsa d'aquest municipi. El futur de l'empresa de Montornès industrial galvanitzadora Ingalsa passa pel jutjat mercantil. La companyia ha caigut en concurs de creditors amb una oferta de compra de la unitat productiva sobre la taula. L'Alemanya Zinc, un dels principals operadors europeus del sector, ofereix donar continuïtat a part de l'activitat de la companyia. En aquest cas, suposa una reducció notable de llocs de treball. Ingalsa té actualment 110 treballadors i treballadores i l'oferta de 5 preveu conservar-ne uns 66. Això implicaria prescindir d'un 40% de la plantilla. L'oferta es formula a través de la societat Fink de Superfícies en Barcelona, en procés de constitució i que inicialment tindrà la filial del grup Calba Power com a accionista única. Fink és un grup amb fins a 50 plantes industrials a 5 països europeus i una facturació anual de més de 375 milions d'euros. Projecte que la planta de Montornès sigui la porta d'entrada productiva al mercat estatal, en el qual actualment no hi té cap centre de fabricació. Per adquirir la unitat productiva, Montornès ofereix 4,5 milions d'euros sobre les instal·lacions, el fons de comerç, el permís ambiental i existències. Aquesta proposta inclou el pagament d'alguns préstecs hipotecaris que Ingalsa té subscrits amb les naus industrials com a garantia, amb CaixaBank i amb l'empresa pública Avança. Aquest organisme del Departament d'Empresa i Treball va concedir l'any passat un préstec a la companyia de Montornès dins de les seves línies de suport a la reactivació industrial de Catalunya. El pla de negoci que planteja la multinacional alemanya, que es compromet a mantenir l'activitat a Montornès durant almenys els propers 3 anys, preveu una producció de 74 tones diàries. En la proposta assenyala que la pertinença a un grup consolidat com Fink donarà millors perspectives per a aquesta producció. Amb aquesta capacitat, la companyia assenyala una previsió de venda superior als 12 milions d'euros en el primer any d'activitat, el 2027. A l'exercici també s'obtindrien els primers beneficis operatius, el que es coneix com a EBIT. El grup que els avalua en uns 800.000 euros, una xifra de negoci que seria inferior als més de 20 milions d'euros que va facturar Ingalsa el 2024, últim any amb dades disponibles. Llavors, l'empresa declarava un benefici net de 400.000 euros. I anem a parlar de que busquen voluntaris per ensenyar la intel·ligència artificial a llegir la història. Amb la voluntat d'obrir el patrimoni i la memòria local a la ciutadania, l'Arxiu Municipal de Granollers s'ha sumat al projecte Xarxes, una iniciativa del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre de Visió per Computador, que busca volcar els padrons i censos municipals en una gran base de dades consultable. El primer pas és la transcripció dels documents antics escrits a mà, alguns de fa prop de 2 segles. Un treball manual necessari perquè posteriorment la intel·ligència artificial pugui automatitzar el procés de lectura. Aquesta setmana es va celebrar una xerrada informativa a l'Espai Can Joc de Granollers adreçada als interessats a col·laborar en aquesta tasca com a voluntaris. El projecte Xarxes compta ja amb la participació de diversos municipis de la comarca i de l'entorn. I ara hi afegeix el valuós fons granollerí, amb més de 25 padrons digitalitzats. El més antic, de l'any 1827. Com van detallar membres de l'equip durant la presentació, l'objectiu principal és facilitar l'accés a una de les fonts documentals més consultades de l'arxiu, una eina indispensable tant per a estudis històrics i demogràfics. A més, en el futur, preveu creuar dades i analitzar com es movien els ciutadans entre pobles i crear una mena de gran xarxa social del passat. Les eines d'intel·ligència artificial actuals estan preparades per llegir tipografies modernes i digitals, però tenen veritables dificultats davant les cal·ligrafies originals dels segles XIX i principis del XX. És aquí on entra la figura del voluntariat mitjançant a aquest projecte. Des de casa i amb una aplicació molt intuïtiva, qualsevol persona pot transcriure dades bàsiques com noms, cognoms, edats, adreces o professions. Aquesta lectura manual és el combustible necessari per estrenar els algoritmes perquè l'ordinador sigui capaç de reconèixer les diferents grafies de manera autònoma. La intel·ligència artificial ha d'ajudar, però s'ha d'entrenar. Fer el paral·lelisme amb un jugador de futbol pot ser molt bo, però si no s'entrena, el partit no es guanya, van reflexionar els organitzadors. Participar-hi no requereix cap coneixement previ i cada voluntari gestionarà el seu temps en total flexibilitat. Per facilitar els primers passos i resoldre dubtes, des de l'organització es preveu realitzar una sessió pràctica amb ordinadors per a les persones que assumin aquest voluntariat.
0: El temps a RAC 107 FM.
8: Hola, què tal? Estem davant de les portes d'un possible canvi de temps que podria ser destacat a bona part de Catalunya. Hola, què tal? Però abans, un dijous, com aquesta setmana, de dies amb el cel variable, amb el pas de molts núvols i també amb unes temperatures que es mantenen molt semblants als últims dies. De fet, ahir vam fer una màxima de 28 graus i aquesta passada nit la mínima ha baixat fins als 15 graus. Doncs bé, avui més del mateix, temperatures que quedaran per sobre d'aquests 25, puntualment 26 graus, molta suavitat a les hores centrals del dia i aquesta tarda doncs continuarem tenint aquest cel variable. Demà divendres, la mateixa situació, inclús encara amb alguna estona de sol i aquestes temperatures que, com diem, es mantindran molt semblants. Serà a partir del cap de setmana que notarem un canvi destacat del temps. Per una banda, caiguda de les temperatures, sobretot a partir de diumenge, notarem aquesta refrescada, notarem aquest ambient de tardor. Ens recordarà que estem a l'estació de la tardor i també l'arribada de precipitacions. Unes precipitacions que s'iniciarien sobretot a partir del migdia de dissabte i que ja ens acompanyarien els propers dies. Seran precipitacions de pluja d'anar fent. No esperem grans patacs d'aigua ni de bon tros. Pluja que no farà mal i que podríem deixar acumulats que podien ser destacats també aquí a casa nostra. Sembla que la inestabilitat ens podria acompanyar fins al migdia de dilluns. I repetim, les temperatures molt normals per l'època de l'any. Demà, divendres, encara afinarem més la previsió del cap de setmana. Ho anirem seguint atentament aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la pona del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens contesta la pregunta: qui va inventar la cadira? És una part tan comuna de la nostra vida diària que no creiem que sigui res d'especial ni extraordinari. Però hem de pensar que molts segles enrere les persones no tenien cadires i és difícil d'imaginar. Avui en dia, amb un món ple de cadires de tot tipus, però qui va ser la persona responsable d'aquesta meravellosa invenció que guarneix les nostres sales d'estar, menjadors, oficines? No hi ha dades exactes, hem de dir, de qui va inventar la primera cadira o en quin any va ser, però hi ha algunes estimacions. Algunes versions diuen que els egipcis van inventar la cadira perquè alguns arqueòlegs van trobar a les tombes d'Egipte les primeres restes de cadires provinents de dibuixos sobre els faraons egipcis. Altres assenyalen que els sumeris van haver de ser-ne els inventors perquè existeix una estàtua de la deessa Inanna que fa 4.500 anys que ja asseguda, que jau asseguda en un tron tipus cadira. De fet, mentre la gent comú seia a terra, les primeres cadires es van reservar per a famílies reials. I és que a l'antiguitat una cadira era un clar signe de poder i d'autoritat. El material predominant era la fusta, amb coixins de seda, de pell o tela per a més comoditat. Ja al segle XX va produir-se un augment dels materials i es va passar la fusta, el metall i dissenys amb la introducció de l'ergonomia. Una cadira és un moble on pot seure una persona, generalment amb respatller, però sense braços. Es distingeix d'altres seients per la quantitat de gent a qui va destinada. Si n'hi ha cap més d'una, s'ho fa. Per la presència de respatller, si no n'hi ha, tamboret. Per la no presència de braços, si n'hi ha, butaca. I perquè només és per una persona sola, i si és per més persones i sense posar braços, és un banc. En general, disposen de quatre potes, si bé n'hi ha també versions amb tres o fins i tot només una, que es ramifica a la base, especialment aquestes destinades a les oficines. Doncs, com dèiem, no està clarament qui va ser el que va inventar la primera cadira o en quin any va ser, però sí que hi ha aquestes estimacions. Alguns diuen que els que ho van inventar van ser els egipcis i altres, doncs, ni més ni menys que fa 4.500 anys, els sumeris.
0: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre. amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dijous 15 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del

0: Els esports.
1: I aquest cap de setmana no us perdeu l'aniversari de la penya blaugrana Parets, que té diverses sorpreses, entre elles una divendres amb el reconegut periodista esportiu l'Albert Lassant, juntament amb en Lucho Arias, que ens oferiran aquest divendres a dos quarts de deu del vespre al local de la penya, doncs una retransmissió d'un partit mític del Barça. Albert Lassant, com estàs?
2: Molt bé, encantat de parlar amb vosaltres, amb moltes ganes que arribi divendres i començar aquesta experiència del retrofutbol, que vam començar a pensar-la fa ja uns mesos i que la iniciem aquí a Parets, justament amb aquest aniversari tan bonic i que ens fa moltíssima il·lusió. Hem de dir que hi ha més sorpreses perquè a l'equip som més gent i finalment es pot incorporar Xavi Martín, el mític Johan Cruyff del Força Barça, que també vindrà. I, bueno, hi ha altres personatges. A l'època de Força Barça de TV3, també Carlos San Juan, és a dir, que incorporarem a molta gent de l'equip i serà una nit molt, molt bonica amb tots els socis i socis i tota la gent de Parets que pugui venir. I de Rodalies, que suposo que vindrà més gent.
1: Això serà una retransmissió del partit aquell del 5-0 contra el Madrid a casa, que entrenava el Mourinho... Com si passés ara a l'actualitat, no?
2: La idea és que aquell dia no existís, que nosaltres arribem a retransmetre el partit com si encara no hagués passat, no? Per què ho fem així? Perquè, esclar, nosaltres ja l'hem vist, però hi haurà joves, hi haurà famílies que, que ho podran viure com si fos en aquell mateix moment, no? I volem transmetre aquella emoció de... Ei, ostres, que maco, no? Poder veure-ho tots junts un altre cop com si fos un dia de nou, no? I un 5-0 just abans de la setmana del clàssic, no?
1: T'ho he imaginat.
2: Molt espectacular, no?
1: Aquell partit va ser espectacular, no?
2: Va ser increïble, perquè el Barça arribava en aquella jornada primer, el Madrid estava quart, però era... Bueno, un any després que el Mourinho ens hagués eliminat amb l'Inter de Milán, amb els Espersors, bueno, venien molt crescuts, no? I semblava que el Mourinho era l'anti-Barça, no? Però no va ser així. El Barça va jugar un partidàs. Recordo anys després, quan el Casillas entrevistava el Marcelo i li deia és que no la veiem, Iker, no la veiem. Perquè jugaven tan bé al futbol que era impossible que poguessin fer absolutament res. Fins i tot recordo que en Jeffin va marcar aquell últim gol.
1: Sí.
2: Però el que serà espectacular de tota aquesta trobada serà que farem aquesta retransmissió, que hi haurem emocionats tots plegats aquest esdeveniment i després doncs, ja farem un col·loqui parlant d'aquella època i també de l'època actual que està vivint el Barça i aquesta persecució que estem patint perquè és increïble que sempre que el Barça va bé doncs o resulta que el Messi és el cap d'una organització criminal, o el Neymar és un defraudador d'Hisenda, o ara resulta que tot ho hem guanyat pel Negreira, o quan el Madrid no va bé, quan el Madrid tenen atletes, mai es parla de requalificacions, mai es parla dels robos del Madrid o dels robatoris del Madrid a les Champions, perquè, clar, es presenten informes de Negreira i del Barça, i diuen que el Barça va tornar a 7 lligues, però si realment el Barça parités les lligues que va tornar al Madrid, o parités les Champions que va tornar al Madrid, no sé, a mi ja t'ho dic, les dues de l'Atlètic de Madrid, el gol anul·lat al de Lig, i de lligues ni parlo, perquè si realment es parités tot el que el Madrid hagués de tornar, potser es quedarien sense títols. Potser el Barça hauria de fer una cosa semblant, no? Enviar un informe a la UEFA amb vídeos dels escàndols que ha fet el Madrid a finals, perquè això sí que és demostrable, no?
1: Albert, i tornant a la retransmissió, entenc que serà en plan molt divertida, no?, la retransmissió?
2: Sí, bueno, divertida, més divertida, emocionant, no?
1: Val.
2: El que volem és emocionar-nos tots plegats i reviure-ho en família, que siguem tots una gran família, que ens integrem i que ens emocionem i ho passem molt bé. Aquesta és la idea. Començar aquesta experiència a Parets i després ja portarem perquè també cada penya pugui

0: hi ha el partit que vulgui reviure.
1: Val.
0: Nosaltres obrim un forat a l'espai i en el temps i reviurem el partit que vulgui viure cada penya. Aquest que doncs, a Parets i coincidint amb aquest aniversari fantàstic han volgut viure aquest partit, que a més està molt ben triat, perquè és que és justament abans d'un Barça-Madrid i també amb Mourinho d'entrenador. No? En aquest cas, no contra Pep Guardiola, sinó contra Hansi Flick, però vaja, crec que és molt similar la situació al Barça futbolísticament molt superior i un Madrid que ja veurem. A mi em fa por perquè arribaran amb aquesta intensitat, amb aquesta única forma de jugar que és donar patades i esperem que el resultat sigui semblant aquesta vegada. Però de moment aquell dia no s'haurà jugat el partit, de moment aquell dia ja veurem què passa i esperem que guanyi el Barça.
2: Per tant, ets optimista amb l'actual Barça, el veus molt bé?
0: Jo crec que sí, jo crec que sí. Queda a final alguna coseta, com va dir l'altre dia Hansi Flick, potser el lateral dret, diuen que arribaria Pedro Porro al mes de gener, o s'està treballant en aquesta posició, i sobretot que respectin les lesions. A diferència de l'any passat, hi ha un fons d'armari més gran, ja ho hem vist amb Gordon, amb Medellín, i sobretot que Lamine no té pubalgia, i quan Lamine està fi, ostres, tenim un altre Messi amb potència, si toquem fusta, no? I a partir d'aquí, doncs, jo crec que d'aquí tot un espectacle, porta 4,2 gols per partit, crec, i sí, clar, és que no hi ha qui ens aturi. Ara ve un calendari molt complicat, perquè vas al camp del Betis, que també ho està guanyant tot a Europa, ha començat fort, també. Després vas a jugar dimarts al camp del Paris Saint-Germain, arriba al Madrid, i unes jornades més tard l'Atlético de Madrid, és a dir, que ara ens juguem les garrofes, però jo veig que el Barça és molt imparable. Potser el dia del PSG és el més difícil, però estic segur que a París pensen el mateix sobre nosaltres. En allà estan pensant igual. Ostres, que ens ve el Barça, no? Pot ser un partit molt equilibrat.
2: No et fa por el Madrid per molt del que fes ahir, no?
0: No, perquè al final el Madrid va jugar molt malament. Van tenir 12 minuts o 11 minuts de rauxa, però el més normal és que el Madrid hagués sortit escaldat. Van tenir aquesta reacció i van aprofitar, van marcar gols, però jo crec que més per de mèrit de la Roma que no per mèrit d'ells, perquè no és normal que un tio de 1,70 com Hendrik et marqui un gol de cap a l'àrea, no? Més contra un equip italià. Però a mi, Pol Madrid, que està tenint problemes per guanyar tots els partits, contra un Barça que s'està guanyant per 3, per 4, per 5, per 6. Home, en principi el Barça és molt favorit, si surten concentrats i amb fam i sabent que no pots deixar-te intimidar pel Real Madrid, jo crec que el Barça és clarament favorit aquesta vegada. I sobretot un dia abans de l'entrega de la pilota d'or. Si tu imagina't, si es compleixen una mica els pronòstics, el Barça guanya clarament el Madrid el 25 i el 26 guanya la pilota a Lamine, la pilota d'or, el femení clarament se l'emportarà la pilota d'or una noia del Barça, Cubarsí s'emportarà el Premi Copa, i ostres, amb quina cara es queden quan el 25 t'han pintat la cara i el 26 a la pilota d'or guanya tots els guardons al Barça. Jo crec que el 26 no es presenten.
2: Albert Lassan i en Lucho Arias i tot el seu equip, no us ho perdeu, aquest divendres a 9:45 del vespre al local de la Penya, retransmissió d'aquest partit mític del Barça del 5-0 contra el Mourinho de la primera etapa, que es va jugar al Camp Nou, i ho reviureu amb la veu de l'Albert Lassan, entre d'altres. Albert, et desitjo que et vagi tot molt bé, ens veurem divendres i que us vagi tot molt bé aquesta nova experiència del retrofútbol.
0: Moltes gràcies. Crec que a partir de 9:15 ja comencen a la penya amb
2: sí, això mateix.
0: I ja es comença a escalfar una miqueta l'ambient. I jo arribaré a això, sobre aquí torno una miqueta més tard, perquè fins a 8:15 jo soc profe i estic donant classes a Barcelona de comunicació, i quan acabi doncs agafo el cotxe i cap allà, i tinc moltíssimes ganes.
2: Albert, que vagi tot molt bé.
0: Gràcies, una abraçada forta.

0: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2 quarts de 2 del migdia.
1: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
2: Divendres 16 d'octubre a la Sala Basar de 4 a 7 de la tarda, Tardeo de benestar emocional. Respirant la vida, retiro urbà a càrrec de Caterina López. Tardeo de benestar, aquest divendres 16 d'octubre a la Sala Basar.
1: Good times for a change. Divendres 23 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala Serra de la Cooperativa Dia Internacional del Càncer de Mama. So please, please, please. Parets contra el Càncer organitza a les 6 de la tarda un taller de cura de sol pelvià a càrrec d'Inés Nissa i després una xerrada de medicina integrativa en oncologia amb Núria Gisbert. Divendres 23 d'octubre, Dia Internacional del Càncer de Mama.